0: deixa la calçotada, collons.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Day, que ya se acabó el royalty. Ya, yo tendrás grabado en el armario, fugue el estudio, que hable la chocolatina.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Sim.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Està...
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir. 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
6: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
7: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
6: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
3: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
3: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
9: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
10: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
9: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
3: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
11: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
3: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra contra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraband i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casino.
12: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
12: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
13: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
12: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
3: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
14: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
15: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
14: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
16: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
3: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
6: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
17: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
6: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
3: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
18: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
19: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
18: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
3: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
20: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
21: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
22: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
20: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
3: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
23: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
3: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles i han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Izan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Izan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada segona divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Izan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Izan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15. Obrim Plana Cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona, i una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellver.
3: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Muy buenos días.
1: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què la diferència d'un centre de dades convencional?
9: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos. que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen, i d'aquests perfils quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora.
9: Què processos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco, ¿eh?
1: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
9: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero, que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
1: Molt bé, Ulises Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
9: Gràcies, hasta luego.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant, o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paner, que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. Remuntada heroi heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
13: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura la táctica del partido, es algo normal.
1: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
14: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser important la darrera campanya.
15: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no?, de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
14: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
15: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro. Que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
14: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yavi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Morosi Dibé i Dau Dacone tampoc entraran al club l'any vinent.
1: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
16: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año.

0: després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
1: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
2: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
3: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
4: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
3: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pagatina, En Paranoia, Keral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Estàcies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Ja però també veu contràries, com les de les entitats ecologistes que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.

0: 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Hores d'ara l'autopista T7 i retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C-58 i retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C-16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, a la 2, i a retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23, i a Coda Molins de Rei, a Barcelona. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord. A la C31, i a retencions de Viladecans a Prat de Llobregat, en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent. N'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, a tocar d'Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. La resta del país de tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
4: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
5: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
4: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: Però no tothom està content, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
0: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
8: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
0: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
8: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyin.
0: Doncs a Sant Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, que vagi bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
5: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Sáiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
10: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
0: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
3: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. de manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals, perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: Minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà, de nou, al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
13: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
14: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
15: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
14: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
15: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
14: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
0: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
16: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnella s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més, destacant les dels dos puntals ofensius dels últims 3 anys, Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
0: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
17: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
18: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
17: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
2: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
1: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
3: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
2: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
1: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
1: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament el Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
10: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que, vull deixar molt clar, sí, és competència seva, perquè Ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que envaeix les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
1: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
10: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
1: Xavier Lleonart, molt ràpidament acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
10: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga perquè els que hi són els mínims que i fins i tot per sota dels mínims i per tant l'estiu serà un empitjorament que si el govern de la Generalitat no hi fa res doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
1: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
11: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
12: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però bàsicament la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
11: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
12: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85 aproximadament. Disposem de el dispositiu són, en aquest actualment són 8 torres de vigilància que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem doncs aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de futbol sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura, la táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia, amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el mercat de música viva de

0: diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
2: La Perla 29 porta 7.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
5: Avui és dimarts 16 de juny de 2026.
4: I avui hem tingut la primera nit tropical de la temporada.
5: Iu, així que benvingudes totes al 609è Infopodcast Cardedeu.
4: Avui amb uns espècimens que ens agraden molt.
5: Doncs sí, i és que avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines. També és Sant Quirze, i tal dia com avui, però de 2021, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que la Barcelona Beer Challenge premiava amb medalla d'or una cervesa cardedeuenca, la Carbonera de la Sant Jordi.
4: Oh, que bona! És la més bona que tenen. Oh!
5: I avui acabem amb un refrany que diu així: urpes de gat i cara de beat.
4: Has vist, eh? És el mateix que dir mosqueta morta, que sembla que sigui bona persona, i després, pa, te la fot.
5: Desgarrapa.
4: Doncs comencem explicant que ahir, després de l'informatiu dels dilluns, a la televisió de Cardedeu vam emetre una taula rodona integrada per persones grans al municipi amb l'objectiu de debatre sobre la seva percepció social, possibles experiències d'edatisme i el llegat que desitgen deixar a la comunitat. Expliquen també, des del consistori, que el divendres 19 de juny, coincidint amb la festa de fi de curs dels tallers i activitats de la gent gran, es llegirà el manifest per conscienciar sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
5: Molt bé, Llegué. Això hagués estat meravellós saber-ho ahir al matí.
4: Ahir, sí,
5: hagués estat meravellós. I jo haguéssiu pogut veure, però
4: doncs,
5: no,
4: sí,
5: ha sigut així.
4: No ho sabia.
5: Va, la Comissió del Pla Educatiu d'Entorn aprova la memòria del curs 2025-2026 i el pla d'actuacions del curs vinent.
4: Doncs sí, és que durant la sessió la comissió va aprovar aquesta memòria d'actuacions del 25-26, un document en definitiva que recull les accions desenvolupades al llarg del curs escolar i la valoració dels resultats assolits. I també es va aprovar el pla d'actuacions per al proper curs amb les línies de treball i les accions prioritàries que s'han de dur a terme.
5: Molt bé, i passem ara a la secció de l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Maria! Quan instal·leu rec per goteig, abuseu de fer diversos circuits, posant moltes claus de pas. Això vol dir que quan... Salut, Susanna! Això vol dir que quan, més que clau de pas, doncs és que és una petita peça que és com una aixeta que t'obres i tanques de plàstic, que serveix per, en definitiva, tallar diferents zones. Si el feu molt gran, us mancarà pressió. És millor que separeu bé el que són arbres fruites. Salut, Susanna. Hortalisses, de tota la resta de l'hort. I així podeu escollir el que regar i el que no i programar-ho com Déu mana.
5: Molt bé, i després us tornareu bojos perquè no sabreu quina aixeta teniu oberta i us pensareu que esteu regant una cosa i n'esteu regant una altra.
4: No, cal fer una molt bona mise en place aquí, una miqueta més d'estoneta quan ho feu i després llestos.
5: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta, i com avui és dimarts, això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi.
4: I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, doncs, us volem animar a anar al cinema Esbarjo. Segur que hi ha molt pocs pobles que tinguin cinema propi. I aquí fan una programació de luxe, de luxe. Així que us animem a anar-hi. I a més, aquesta setmana tindrem una pel·lícula dins del cicle Gaudí en català que es diu Estrany Riu. Així que ja ho sabeu, a fer-hi cap. I amb això...
5: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts que avui clavem.
5: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consell de presentat i feu sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
8: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Avui els metges catalans han tornat al carrer, dotzena jornada de vaga des de la tardor. L'última abans de l'estiu, i als hospitals, als CAPs i als centres de salut mental, la pregunta és sempre la mateixa: fins quan? Metges de Catalunya porta mesos reclamant el mateix, un conveni propi, eliminar les guàrdies de 24 hores, límits clars en el nombre de pacients per agenda i més temps per atendre qui truca al metge de capçalera. El Departament de Salut de moment no ha mogut fitxa. El sindicat ho anomena nul·la voluntat de negociar. I llavors van fer una cosa molt senzilla i molt poderosa: van dir prou de fer més d'hores de més. La campanya es diu Ni un minut més, i des del primer dia de juny insisteixen tots els facultatius a no assumir cap activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Res de paonades. I res tampoc d'allargaments, només els que toca per contracte. 228 serveis de mig centenar d'hospitals, 15 CAPs i 2 centres de salut mental ja s'hi han sumat. I per què importa tant això? Doncs perquè posa al descobert una veritat incòmoda: que la sanitat pública es manté en peu gràcies al sacrifici personal dels metges. I si segueixen de fer el que més fan, el sistema es cruja. I és exactament el que volen demostrar. El departament xifra en un 15% l'afectació d'intervencions no urgents. 15 de cada 100 operacions no són urgents, sinó paralitzades, i a l'estiu amb plantilles ja reduïdes no és precisament el millor moment per ignorar aquest avís. Si les administracions no s'asseuen a negociar, al setembre reprenen amb força i l'estiu serà una treva, no una solució. És dimecres 17 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'Helena Ventolà, guitarrista i música, i després nosaltres parlarem amb la responsable de Nou Gen, Maria Soler, sobre la festeta d'estiu que se celebrarà demà a la Casa Ricard. Amb les deu tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on la Laura Serrat avui parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, Josep Maria Puigferrer. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre salut. I el programa avui l'acabarem, com sempre, amb la lletra Ferits. Nosaltres entrevistarem a l'escriptor i periodista Gerard López sobre el seu últim llibre, L'última trucada. Tot això en un Territori 17 que ara comença, i que ho fem posant-nos al dia. Arriba les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i amb elles els petards, les fogueres i els correfocs, elements imprescindibles en aquesta festivitat, però alhora molt perillosa si no s'utilitzen correctament. Andreu Jiménez.
2: Com ja es va fer l'any passat, el recinte del Sucre tornarà a disposar d'un espai habilitat perquè la ciutadania pugui llançar petards amb seguretat. Es tracta d'una zona amb terra de sorra que estarà operativa durant tota la jornada del 23 de juny i part del dia 24. Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat.
3: Una zona habilitada amb terra de sorra perquè pugui la gent anar a tirar lliurement els petards a la zona allà al Sucre. Res de petards, no volem petards que molestin els veïns i a les veïnes de la nostra ciutat.
2: Mentrestant, es mantindran les restriccions habituals en punts sensibles de la ciutat. No es podran llançar petards a la plaça Major, al centre històric, ni tampoc als espais públics amb terrasses i de concurrència de persones. L'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic, Antonio Jurjo, ho explica.
4: Se supervisarà que la resta de la ciutat, sobretot els espais de convivència, com poden ser les terrasses, places, espais públics, doncs no es llancin petards que dificultin la convivència, especialment els de tipus 3, que són els més potents.
2: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, recalcava ahir que tota prevenció en l'ús de pirotècnia és poca i que Interior reforçarà el servei de bombers de la Generalitat des de les 7 del matí del 23 de juny fins a les 9 del dia 24. Paral·lelament, l'Ajuntament de Vic posa en marxa una nova edició de la campanya Activa en Silenci. A partir de la tarda i al vespre es desplegarà un dispositiu de sensibilització per reduir les molèsties acústiques. Cristina Moles, cap del Servei d'Agents Cívics.
5: Estarem treballant a parcs i places per minimitzar els sorolls i per mirar que cap a les 11:15 la gent ja comenci a deixar d'utilitzar els espais de joc, les pistes, etc. i es pugui mantenir la gent, si vol, a l'espai públic, però ja baixant la veu,
2: Des de Protecció Civil recorden que celebrar també vol dir respectar. Per això demanen tenir una atenció especial amb els infants, la gent gran i les persones amb sensibilitat sensorial o trastorn de l'espectre autista. Les autoritats també recorden la importància de respectar les categories dels petards. Els F1 estan pensats per a menors de 12 anys sempre sota la supervisió d'un adult. Els F2 només es poden utilitzar a partir dels 16 anys amb un acompanyament i els F3 queden reservats als majors d'edats i en zones específicament habilitades.
0: La campanya del cereal es posa en marxa al conjunt de les comarques centrals amb una previsió molt irregular pel que fa a la producció, especialment al Moianès, Laia de Déu, una codinenca.
1: L'avançament de la calor ha perjudicat algunes zones, mentre d'altres podrien superar els 5.500 quilos per hectàrea. En parla el coordinador d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Joan Vidal.
6: L'any passat va ser una campanya excepcional, també perquè veníem de 3 anys de sequera i de males collites, i aleshores és més fàcil fer una collita bona, i la pluviometria va acompanyar molt. Aquest any es presenta una collita més estàndard o més promig, i molt irregular, també condicionada molt per les moltes pluges que hi va haver a l'hivern. Llavors hi ha uns cereals o unes zones on va afavorir molt, i en canvi hi ha unes altres zones on va perjudicar.
1: Una situació que afectarà més negativament aquelles zones on la campanya comenci més tard, tot plegat en un context en què els productors veuen com cada any els preus continuen a la baixa.
6: El tema de preus estem igual que l'any passat, o pitjor, bueno, diguéssim igual que l'any passat, perquè també és el mateix condicionant, o sigui, ve cereal d'Ucraïna, entra pel port de Tarragona a Dojo, sense massa controls i sense tenir en compte cap de les garanties de controls sanitaris i de traçabilitat que tenen els cereals produïts a la Unió Europea, i clar, això pressiona i aguanta els preus a la baixa.
1: I aquesta situació cal sumar-hi l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment al conjunt del país. En aquest sentit, el coordinador del sindicat assegura que ells són els primers interessats en que no se'n produeixi cap.
6: Aquí doncs hi ha diversos factors. L'un és que hem de treballar a l'estiu quanta més calor fa i quan més sec és. I fins i tot els dies que fa més fresca i hi ha més humitat, doncs no pots començar que no siguin les 10 del matí o quarts d'11. Per tant, el temps per fer la feina ja està acotat. I després doncs també el que ens interessa és fer-ho com més aviat millor. També traiem material combustible dels camps, per entendre'ns, traiem la collita i també tot això que avancem doncs també és en bé de la seguretat.
1: En qualsevol cas, recordar que les màquines recol·lectores cada cop van més equipades amb extintors i fins i tot algunes amb dipòsits d'aigua.
0: I també Esquerra Republicana de Sant Joan demana modernitzar el pati de la llar d'infants al Molí Petit Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
7: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
8: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans, però sobretot el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i per tant jo crec que li tocaria una renovació.
7: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
9: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. La De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
7: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.
0: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística de l'any passat, Andreu.
2: Rigorós, modern i ambiciós, així ho ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva en el certamen, que aquest any arriba a la 38a edició. La seva voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida, ho explica un dels directors del Mercat de Música Viva de Vic, Joan Rial.
10: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
2: S'han programat 72 propostes artístiques, hi ha 5 coproduccions i 35 estrenes de disc directe, gira o projecte. D'aquestes, el 75%, el 50% són produccions catalanes, el 24% estatals i el 26% restant internacionals. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe, i el tancarà Quimi Portet diumenge a la plaça Major. Aquest, de fet, continua sent l'escenari principal i on s'ubicaran les propostes de gran format. Així ho deia també un dels directors, Jordi Casadesús.
11: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, In Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
2: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida de l'Església dels Dolors, la plaça de la Pietat o la Jazz Cava acabaran de configurar el mapa on transcorrerà el Mercat. L'esdeveniment, però, no només programa propostes musicals, sinó que també és espai de referència del sector professional. Es tornaran a organitzar activitats formatives, els brindis i show de cases per crear sinergies entre els professionals de l'àmbit cultural. Enguany, l'aposta continua sent el format fomentar el vincle amb França, Itàlia i Portugal per esdevenir un punt neuràlgic de la música del sud d'Europa. També es donaran dos premis, el Best New Talent Award i el Premi Matt Lloret a la millor cançó en record a l'anterior director del festival. Apple Music serà un dels socis d'aquesta edició, oferint el contingut audiovisual i musical del Mercat en català. De la mateixa manera ho farà Dice, la plataforma de venda d'entrades, que també oferirà el producte relacionat amb el Mercat en català, apostant per promoure la llengua.
0: I més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts de la 10a edició del Gran Dictat Laio.
1: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany, el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
12: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles de municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo amb el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores, doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, no ens ho perdrem.
1: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
13: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet amb l'objectiu, no, d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi. municipi, no? I també ens ensenya doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I bueno, des de la regidoria Foment del Català, com he dit, des de, amb la col·laboració de també la regidoria d'esports i la d'educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no?, que els hi és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
1: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
14: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
15: Què heu preparat?
16: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fèlix que ens han donat.
15: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
16: El passapalabra i el glosari.
15: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
17: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo.
15: Alguna més?
17: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta,
18: defensa en zona.
1: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd. Han aconseguit escriure correctament l'expressió pavelló de les cremades.
0: Camprodon enceta la festa major de Sant Patillari a partir d'aquest divendres, Isaac.
7: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
19: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
7: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al d'hivern matí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
19: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que com ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
7: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pandó i la despertada amb sortida de la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs a l'espai d'octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coverage i després la senyora Tomasa i DJ la màquina del temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
0: I són moltes les peces que formen part de cotó, ferro, llet i pólvora, una exposició que revisa la col·lecció del Museu Arxiu Tomàs Balvei des d'una mirada crítica i contemporània i que s'acaba d'inaugurar precisament ara. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
20: Doncs sí, així és Ona. De fet, la mostra, comissariada per Judit Méndez, convida a observar els objectes del patrimoni amb uns altres ulls i a reflexionar sobre les històries, les relacions de poder i els processos socials que sovint han quedat al marge dels relats tradicionals dels museus. Escoltem-la.
18: Forma part d'un encàrrec que em fa el Museu de Cardedeu. Jo ja havia treballat aquí, per tant em coneixia la col·lecció, de fet que està exposada, no tant la que hi ha als magatzems, i va ser un encàrrec per fer una revisió crítica en un inici des del gènere, però de seguida vam veure que havia de tenir una petjada de classe i també esmentar la petjada colonial d'algunes peces.
20: La comissària defensa que els museus han de ser espais vius i en constant revisió, capaços d'incorporar noves perspectives i noves preguntes sobre el passat. En aquest sentit, l'exposició proposa una lectura plural de la col·lecció, connectant els objectes amb qüestions que continuen interpel·lant la societat actual.
18: Clar, no només aquest museu, en realitat tots han estat arxivats i col·leccionats des d'aquesta mirada. Llavors, el passat és un relat molt potent, perquè el passat articula el present i és capaç de fer anar el futur cap a una banda o cap a una altra, a partir de com ens entenem també com a societat i com a cultura. I canviar el relat històric, sempre evidentment amb rigorositat, perquè això no és una cosa que ens inventem les historiadores de l'art o les historiadores en general, és molt important poder no explicar la història d'una única manera. Hi ha moltes històries.
20: A través d'aquesta proposta, doncs, el Museu Tomàs Balbé de Cardedeu reivindica el patrimoni com una eina per entendre el present i generar debat. Una exposició que convida els visitants a mirar més enllà de les peces exposades i a reflexionar sobre com construïm la memòria col·lectiva i expliquem la nostra història.
0: I entrem en els esports perquè cap de setmana històric per al futbol del Club Cardedeu. En 24 hores el club ha celebrat dos ascensos que culminen una temporada per emmarcar. Dissabte el primer equip va aconseguir el retorn a Primera Catalana després de superar la Unió Molletense en el final del play-off de Sants Enric.
20: Així és, Ona, després de l'empat a dos de l'anada, els blanc-i-vermells van empatar en un camp del Molletenc i es va acabar imposant a la tanda de penals per 3-5, desfermant l'eufòria entre jugadors i aficionats. Escoltem a David Parra, entrenador del Futbol Club Cardedeu.
21: Doncs al final, mira, aquest any ens ha tocat a nosaltres. L'any passat ens va caure a nosaltres de penals, ens va caure en contra, i aquest any ens ha caigut a favor. Al final són dos equips que jo crec que es mereixien l'ascens. Jo crec que la Molletense ha fet un temporador, l'Albert, tots els jugadors, i el futbol és així de cruel, un partit molt igualat, és així de penals, escolta, el futbol a vegades se les treu i jo crec que ens devia alguna cosa de l'any passat, la veritat.
20: L'alegria, però, no es va quedar aquí. L'endemà el Cardedeu B també va escriure una pàgina destacada de la història recent del club aconseguint l'ascens a tercera catalana. La filial es va imposar per 4-2 a la Vall d'Òria en un partit que va saber controlar i que va permetre certificar una fita que confirma el bon moment esportiu de l'entitat. El segon equip va haver de treballar de valent per superar un rival exigent en un partit carregat de tensió i emoció. Una victòria que va arribar després de molts mesos d'esforç i que permet culminar amb un èxit a la temporada de creixement esportiu. Dos ascensos en un mateix cap de setmana que evidencia la bona salut esportiva del Club Futbol Cardedeu i que han omplert d'orgull jugadors, tècnics, directius i afició. Escoltem Sergi Genís del Cardedeu B.
22: Un partit que sabíem que seria molt complicat. Òbviament, doncs, que era un equip molt, molt robust, defensiu molt sòlid, amb recursos per competir. I, bueno, quan pitjor se'ns ha posat és quan realment hem tret el caràcter de l'equip i hem aconseguit remuntar el partit.
20: Una celebració que posa el punt i final a un cap de setmana inoblidable per al futbol cardedeuenc i que deixa el club mirant el futur amb més il·lusió que mai.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
23: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
24: Bon dia, benvinguts a Informació Meteorològica. Què tal, com esteu? Una situació molt, molt, molt, molt anticiclònica, situació molt tranquil·la i una situació ben càlida aquests dies. No tenim gaire moment meteorològic, tenim un anticicló centreeuropeu molt i molt potent i serà l'amo i senyor de la situació no només avui, sinó durant forces dies. No es mou, no hi ha moviment meteorològic, l'aire no es renova i això fa que la temperatura cada dia pugi més també, es va escalfant tot i temps de gairebé canícula estival, amb unes temperatures molt i molt elevades. Les mínimes, insisteixo aquests dies, vaig insistint, les mínimes encara són prou decents, podríem dir, prou baixes, es pot dormir bastant bé, però aprofiteu aquestes dues o tres pròximes nits, perquè a partir del cap de setmana les mínimes també es dispararan i seran altes, altes les mínimes, i costarà molt dormir. Però de moment encara no, de moment encara es pot dormir bastant bé, les temperatures mínimes baixen una mica i hi ha molta diferència entre el dia i la nit, i per tant aprofitem aquests dies, aquestes temperatures nocturnes, per poder dormir bastant bé, per poder prendre una mica la fresca. Els pròxims dies no serà possible. Avui un dia amb molt de sol, tot el matí sol, i a la tarda el creixement de nuvolades típiques d'aquestes dates. La mateixa calor també proporciona energia perquè puguin créixer aquestes nuvolades. Algunes tempestes, sobretot cap al Ripollès, cap al Pirineu. Ahir van caure importants cap a Ullaterio de les pròximes, amb més de 20 litres, 20-25 litres en algunes zones. Avui també poden caure, tot i que seran menys intenses i menys extenses que ahir. No hi ha tant risc de tempestes. I les temperatures màximes, moltes, moltes, superior als 30 graus, arribant als 34, 35 a les zones més càlides. Un dia tranquil, de calor, i algunes tempestes a la zona del Pirineu. Moltes gràcies, adeu.
23: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, amb l'Enric Rubio parlarem amb l'Helena Ventolà, guitarrista i música, i després nosaltres parlarem amb la responsable de Nou Gent, Maria Soler, sobre la festa d'estiu que se celebrarà demà a la Casa Ricard. Amb les 10 tocades serà el torn d'anitzar-nos al món social del nostre territori, i amb la Laura Serrat coneixerem a les Joguines Sense Fronteres. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: les 11 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Va, començarem a repassar les portades, com sempre, la de les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
4: Així és, ho farem com sempre, començant per la portada de La Vanguardia, que avui el que ens porten a la seva portada, valgui la redundància, és el següent titular. Avui llegim a La Vanguardia el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. Avui, doncs, el president, l'expresident espanyol, és el primer president de la història que és imputat per un càrrec i s'haurà de seure en el banc dels acusats. I bé, la imatge destacada, si parlem de política, anem a política internacional. Ahir va haver la reunió del G7 a Evian-les-Bains, a França, i bé, la imatge doncs es veu Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Un cop s'ha arribat a l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, ara l'objectiu doncs és arribar a un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. I bé, el que llegim és el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra.
3: A veure si és així. Es van tancant forats. Van tapant forats, a veure si els acabem de tapar tots.
4: Si els enterrem, sí.
3: Exacte. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
4: Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a l'UCO i està influïda per l'Eire 10. Tot això, en els casos, va vinculat en aquest... en aquesta bossa tan gran que podríem dir dels casos de corrupció del PSOE. I bé, la imatge destacada és la mateixa que la de La Vanguardia, la imatge més gran avui de la portada del diari Ara, que ens publica el Donald Trump amb Zelensky durant ahir a la reunió del G7. I bé, el que llegim és el G7 volarà la pau a Ucraïna.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
4: Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. El govern i Esquerra segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. I pel que fa a la imatge, doncs, veiem els 7 membres del G7, on doncs, està Macron, també està Keir Starmer, el primer ministre dels Estats Units, Donald Trump, i bé, el que llegim és Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear, patirà conseqüències terribles i llança un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. Bé, doncs aquesta és la imatge d'avui, doncs entrant juntament a la foto en família que es va dur a terme ahir en aquesta darrera reunió del G7.
3: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui.
4: També de nou il·lustrativa.
3: Que es podria dir efemèride d'aquest any,
4: sí,
3: gairebé.
4: Sí, una efemèride o un tema d'actualitat, perquè encara no s'ha deixat de parlar. Fi de curs, i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. I la imatge, doncs, és molt significativa, ja que es veu una esquerda que separa, doncs, a les demandes per part dels professors i l'altra, doncs, amb aquest futur de l'educació, que veurà com acaba.
3: Que, com sabem, són doncs, aquests increments del pressupost, el desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge al català, les aules que creiem que és aquest tema...
4: que ha sortit ara, normal, que és normal, amb l'augment de les temperatures al tram final del curs, doncs, també fa que la pràctica... estudiantil doncs sigui més complicada.
3: Exacte.
4: Amb temperatures elevades
3: i el reconeixement aquest de l'etapa del 03 i del PAE. Doncs Andreu, obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem com sempre per la del País, que què ens explica avui?
4: Doncs mira, llegim, no he participat mai en ninguna trama contra l'UCO. Això són declaracions de Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, que va hi comparèixer en el Senat durant la seva compareixença. Bé, la imatge doncs se la veu a ella durant la seva intervenció amb Mercedes González. Bé, és el que ens porta en portada el diari El País. Ara anem ja cap als diaris des de la dreta, on també es remarquen i es fan ressò d'aquest cas de la declaració d'ahir de Mercedes González al Senat, però evidentment també de que avui Zapatero s'ha de seure a la banqueta dels jutjats. Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Defensarà avui a l'audiència que no és un vèrtex de l'organització criminal per la que se l'acusa de quatre delictes. Negarà també haver conegut el contracte per cobrar l'1% del rescat de Plus Ultra i haver donat ordres a Julio Martínez. I la imatge doncs es veu a González ahir doncs, a la seva intervenció al Senat, i el que llegim és González oculta els missatges amb Leire en plena caceria a l'UCO. Mm-hmm.
3: Seguim ara per la portada de La Razón.
4: Els whatsapps de l'amic de Zapatero. I llegim en castellà. Saludos, hermano chavista. Els missatges de l'exdirectiu de Plus Ultra, Reyes a Julio Martínez, després del rescat. Gràcies, don, firmado. És a dir, gràcies, fet i firmat. L'acusació popular demanarà al jutge Calama la retirada del passaport a l'expresident. I la imatge doncs es veu a Mercedes González ahir durant la seva apareixença al Senat. A González limita la seva relació amb Leire Díez. Van a prendre un cafè. O sigui, és la relació que diu que té la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. Mm.
3: I acabem, com sempre, el repàs de portades dels diaris de la resta de l'Estat per la portada de l'ABC.
4: Que igual, tots segueixen la mateixa estructura. El titular fan referència que avui Zapatero va al judici. La imatge doncs es veu a Mercedes González. Zapatero va mentir fins a 6 cops en la seva declaració davant les Corts, explica l'ABC. El sumari de Plus Ultra compromet la seva declaració en el Senat quan afirma que mai va tenir relació amb l'aerolínia. Desconeixia els clients de l'anàlisi rellevant i en absolut va afavorir cap rescat. I la imatge es veu a Mercedes González ahir també intervenint, i el que llegim aquí a l'ABC és Mercedes González nega els seus subordinaris de l'UCO i diu que amb Leire només va prendre un te. A la raó era un cafè i a l'ABC és un te. Potser el Mundo és un matcha o un chai latte.
3: Exacte, Andreu. Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
4: Fins aquí una estona, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 100 minuts de 9:45. I avui l'Enric ens parlarà de música, de guitarra i de talent del nostre territori, no?
2: Doncs sí, sí, Ona, així és. I és que què tenen en comú? Roba estesa, Rigoberta Bandini, Ginestà, Mariona Escoda, El Veïnat o Red Bears? Doncs un nom, Helena Ventolà i Fons, la protagonista de la nostra entrevista d'avui. És que si bé és cert que tots la coneixereu com a membre de Roba estesa, també ho és que forces de les guitarres de la música que escolteu possiblement siguin ella. Així que avui la volem saludar i parlar una estona amb ella, que amb tant talent com carisma com té li vam preguntar per un munt de coses. Helena, molt bon dia. Sé que t'he enredat un xic per tenir-te aquí, però que no m'ho tindràs en compte. Feia molt que volia entrevistar-te. Com estàs? Ep, no et sentim? A veure si està... Ara sí, a veure.
5: Sí, a veure, hola.
2: Ara fantàstic, i tant que sí.
5: Fantàstic.
2: Com estàs?
5: Dic molt contenta d'estar aquí. Sí, sí.
2: Escolta'm, primer de tot, anem a contextualitzar una mica la teva persona per tota la gent que ens està escoltant. Va arribar de molt petit, això de la música, ja apuntaves maneres, o tot plegat va venir més tard, més jove?
5: A veure, jo he tingut música a casa des que vaig néixer. El meu avi era pianista professional. El meu tiet també és pianista, la meva tieta també toca. El meu pare és guitarrista amateur, però sempre, sempre, sempre, cada dia toca la guitarra. Aleshores, sempre he tingut música al voltant. La meva mare també toca el piano, el que passa que es va enfadar quan era adolescent, llavors ho va deixar. Però bueno, mira, petita, amb 6 anys ja em van apuntar música. Bueno, amb 6 som 4, però amb 6 ja vaig començar a tocar la guitarra.
2: És a dir, que no volies ser el bitxurrari i vas dir tiro per la música, no gairebé, amb tot el que ens expliques?
5: Sí, sí, sí. Bueno, al final eren uns inputs, no, que tenia a casa i que em tiraven, vull dir que sí, sí.
2: Escolta'm, no m'equivocaria, crec, si dic que potser de tot el teu currículum, no, tota la teva experiència, Roba estesa, potser ha estat la gran aventura, no, musical fins a dia d'avui. Què ha significat per tu ser un membre d'aquest grup?
5: Bueno, Roba estesa, sí, ha sigut un projecte molt important a la vida transversal, quasi, no? Vull dir que hi vaig entrar el 2017 per una casualitat, perquè la Neus, la que era guitarra de Roba estesa, es va fer mal a la mà, i em van tocar, i en un mes, de cop tenia concerts, no? I em va canviar la vida de moltíssimes maneres. Vaig descobrir un grup de persones increïble que m'han ensenyat moltes maneres diferents de veure el món i de veure la vida. I amb qui hem estat gairebé 10 anys, bueno, ell desaportava més, però ell ha estat com gairebé 10 anys al projecte, i clar, hem viscut un munt d'aventures. Ha sigut un projecte molt absorbent, vull dir, durant aquest temps, i ara me n'adono, no? En plan, he posat com tots els ous a la mateixa cistella, i he estat molt focalitzada amb roba estesa, i ara que no hi és, ho trobo moltíssim a faltar, però ha sigut un munt d'aprenentatges i una manera també de professionalitzar-me dintre el món de la música a través d'un projecte personal, vull dir que increïble.
2: I tant. De fet, alerta, perquè ja ho anaven dient al principi i ara ho apuntes, estàs i de ben segur que estaràs amb un munt de projectes i grups, no? Com és això de tocar amb gent tan diversa, de tanta qualitat i fins i tot podrien dir d'estils tan diferents, no? Perquè toca molts gèneres diversos.
5: Sí, bueno, de fet, el que has dit de Ginestà i Rigoberta Bandini no és ben bé veritat, perquè vull dir, la guitarrista oficial de Ginestà i de Rigoberta Bandini és l'Andrea Puig,
2: però
5: que és una superguitarrista i és molt, molt amiga meva. I aleshores, aquest estiu és el primer que jo no tinc roba estesa i l'estic cobrint a ella tot el que no pot, i ja li dic que estic superagraïda perquè m'està salvant l'estiu, no? Però clar, és veritat que de cop he estat molts anys estable en un projecte tocant el mateix tipus de repertori amb les mateixes persones, amb les mateixes dinàmiques, i aquest any que no el tinc i estic fent moltes substitucions diverses, bueno, és un altre xip, no?, mental, i has de prendre molts repertoris, has de tenir com l'agilitat de dir, bueno, ara em col·loco en un altre context totalment diferent, desapareixo, me'n vaig amb un altre, desapareixo, i intentar-ho fer, o sigui, són projectes molt professionals, alhora s'ha de fer bé, no pots anar allà amb la patilla, vull dir que suposa un sobreestrès una mica, però alhora també és molt guai, perquè de cop té un component social molt nou, també és xulo.
2: De fet, sortir d'aquesta zona de confort, no?, entenc que també et deu fer créixer com a música, no?, i com a artista.
5: Sí, sí, total. I sobretot jo, quan es va parar roba estesa, tenia com la por de... Al final és un dol molt gran a molts nivells. I aquesta por de com quan ho deixes amb una parella, de mai més trobaré ningú així, no? O de mai més tocaré la guitarra. O sigui, aquest punt de mai més tornaré amb ningú, no? I... no, i llavors tocar amb diferents projectes d'aquest nivell i veure que ets útil i que pots fer una feina bona, i que pot seguir fent música i que pot seguir trepitjant escenaris, pues, alhora també és tranquil·litzador. Sí.
2: Aquí la gent que ens està escoltant, jo us aviso que l'Helena és molt humil, perquè bé, tots els que l'heu vist tocar, és una barbaritat de música. Escolta, jo sé que qui ens està escoltant deu pensar, ostres, com té temps de tanta cosa, però és que de fer la guitarra només és una part de tot el que fas, no? D'on treus les hores? Perquè tu també estàs professionalitzada en, o al mateix sector, però en altres àmbits, no, també?
5: Sí, jo abans de música... bueno, en paral·lel a música, perquè música ja et tinc des dels 6 anys fins ara, no he parat d'estudiar. Doncs en paral·lel a música vaig fer una altra carrera, que és enginyeria de sistemes audiovisuals. I aleshores sempre he intentat combinar els dos mons. He aconseguit tenir una jornada reduïda, en plan que no són 40 hores laborals, treballem en una multinacional, i he aconseguit tenir una jornada de 30 hores, cosa que em suposa tenir una mica de marge amb la resta del dia, poder fer música, poder fer assajos, poder fer bolos. Aleshores, sempre, no és que sigui una superwoman, és que intento compensar-ho, aleshores trec d'un lloc per posar-ho a l'altre, no? Sempre intentant balancejar, perquè sí que és cert que abans de tocar amb roba estesa vaig passar com un any i mig que no tocava gaire bé i estava malament. Aleshores, allà me'n vaig adonar, el primer set de roba estesa, em recordo que vaig baixar a Pallaresos, a Tarragona, i vaig sortir al local quan sentia que necessitaves això. I per sort em vaig poder quedar al grup i hem tingut una llarga trajectòria, no? Però era algo com, uala, durant aquest temps no has tingut això, només treballava a la Telecos, diguéssim, i bueno, va ser com una dosi de vitamínica molt important, que va ser com una reflexió que vaig dir, vale, mai més. O sigui, mai més, tant de temps sense tocar, hem de trobar la manera.
2: Escolta, Helena, deixa'm preguntar-te també, perquè ahir vam fer tertúlia i venint d'on venim, de grans festivals, del territori, sí. Va sortir el tema i dic, ostres, precisament tu ets part afectada com a dona i artista, gairebé no es veuen artistes programades als grans festivals, i si són, com vam dir ahir, és o a primera hora que la gent encara no ha entrat al recinte, o a última que la gent ja s'ha anat a casa.
5: Sí.
2: Què passa en aquest país? Bueno, no és aquest país, no és endèmica d'aquí, però què està passant? Perquè és que a més la qualitat és tan bèstia que tenim aquí, que és una pena que o no es programi, o es programin hores intempestives.
5: Jo penso que hem tornat enrere. O sigui, roba estesa, crec que era el 2018, clar, va haver-hi aquella auge del feminisme, no? Com, venga, també a nivell mainstream, a nivell d'ajuntaments, a nivell d'empreses, a nivell de festivals, no? Era com, això és la moda, aleshores anem a programar tot de bandes de ties. De fet, un dels motius pel que roba estesa baixant dels escenaris és perquè el projecte no... O sigui, ha baixat molt el volum de concerts. I les en plan, no, les tres ens han deixat de programar perquè el grup és una merda, tot el contrari. O sigui, el grup estava millor que mai a nivell intern, a nivell que acabaven de fer un disco xulíssim. Vull dir que algo ha passat també a nivell social que ha fet que ja les bandes de ties tornem a deixar d'importar, no? I nosaltres sempre dèiem que el 2018 vam fer la gira del sol, li deia que era la gira del sol perquè tocaves o molt tard i ja era de dia, però tancaves els festis, o molt d'hora i era de dia perquè estaves obrint els festis, no?
2: Sí.
5: I clar, jo ara porto uns anys que m'he com desconnectat més dels grans festivals i d'aquest circuit, però sí que tinc la sensació que està tornant a passar, no? Vull dir que seguim estant en segona línia i que això, i que seguim fent la gira del sol. Sí. Clar, són un tipus de preguntes que a Robastes ens han fet molt sempre, i nosaltres dèiem, bueno, nosaltres com a artistes tenim una responsabilitat, però és que qui té la responsabilitat última d'això són les programadores, els ajuntaments, exacte, les regidores, les tècniques, o sigui...
2: La gent que va veure concerts aquí, també.
5: No? Perquè ha deixat d'importar això, no?
2: Sí, sí. Exacte, com tu dius, és un greenwashing, però un feminisme washing, no sé si es diu així, però el que fem els ajuntaments, doncs, en aquest cas era així. Sí, sí, sí. Escolta, endavant de tot això...
5: I nosaltres teníem l'esperança que canviessin les coses i sempre ho dèiem, ostres, va, vinga, va, bum, que d'aquí 10 anys els escenaris estaran plens de ties, no? Que diu ties, diu identitats no normatives, eh? Diu, no, un senyor...
2: Correcte, sí, sí, sí. Sí,
5: sí, sí, sí. I no ha passat. I no ha passat.
2: Esperem que no fos un suflé i que només ho sembli.
5: Ja, sí, sí. Gràcies a Déu han anat sortint més grups i hi ha gent que ho està fent superbé. Però, bueno, falta aquest empujón de les programacions.
2: I tant. I sobretot perquè les noies que pugen no tinguin referents, les nenes, no? Que si no, sembla que com en tants àmbits que dius, ostres, que no tinc un referent gairebé per posar perquè no és visible, n'hi ha molts però no es veuen, no? Escolta'm, sí, sí. Davant de tot això, sé que tot i que passi això, tu tens molta feina, com hem dit, com es preveu l'estiu i la temporada? Tens algun projecte que ens puguis dir ara mateix? On et podrem veure aquesta? Perquè, clar, l'estiu és la gran època.
5: Mira. A part de Substis, que són coses així random que passen, vam començar un projecte amb uns amics, bueno, de fet, uns amics van començar un projecte i després em van trucar, que ens diem Robot Robert, que sí. Fem pop-funk, i és molt guai, perquè està començant des d'un lloc molt tranquil, des d'un lloc molt de voler-nos cuidar entre nosaltres, de com tornar a tenir una banda d'amics, però en un punt molt més professional, perquè tots ja tenim una edat, fa molts anys que estem a la indústria, i sabem més o menys com ens hem de moure i què hem de dir que sí, què hem de dir que no, que és una cosa que als 17 anys fas tot, no? Però sí. Als 30 dius, bueno, anem a fer una mica, però alhora segueixen un grup d'amics perquè ells van triar-nos com pel component humà que tenim, no?, entre nosaltres. I això està sent xulíssim. I tenim diverses dates confirmades. Tocarem a Sant Cugat, bueno, ens van donar molts premis. És una cosa ben curiosa, perquè és un grup que té més premis que bolos.
2: això està bé, escolta'm, de moment, ja vindran els bolos?
5: Sí, però, o sigui, de moment, bueno, ens agradaria molt tocar a la Festa Major de Cardedeu, també. És una carta que ja hem tirat, a veure si l'any que veu així és possible fer-ho. Però, bueno, de moment són bolos, en plan, petitons, de cercles propers, diguéssim. Però, bueno, ojalà el projecte vagi creixent i trobem la manera de fer-ho.
2: Escolta'm, Helena, ja per anar acabant...
5: No et dic dates perquè sóc molt dolenta amb les dates. Hauria de treure el calendari, eh?
2: No pateixis, que i si veniu per aquí us ho notificarem sí o sí, i inclús us posarem a entrevista, així que en farem ressò. Escolta'm,
5: sí,
2: quan,
5: de fet,
2: què li diries ara?
5: A Sant Cugat, que està relativament a prop, és l'altre Vallès, sí. Però bueno, el divendres 26...
2: És l'altre poble burgès de la zona, sí, correcte.
5: Exacte, el divendres 26 toquem a Sant Cugat.
2: Va, doncs apuntadíssim, que queda molt poquet. Helena, què li diries ara mateix a aquella nena petita que començava a traginar amb la guitarra i que segurament veia algunes ídoles i deia, ostres, què fan? O sigui, a tota petita.
5: Clar, el que diria és que s'ajuntin col·legues i munti una banda. perquè a mi això em va canviar la vida. O sigui, jo el primer concert que vaig fer va ser en una casa ocupa a Vallcarca, tenia 13 anys i era un tribut a un grup que es diu Pennywise. Sí, era un grup punky que fèiem un tribut a un altre grup americà que es diu Pennywise, i vaig fer-ho amb dues persones de l'escola de música i el meu col·lega, el Willy, que el Willy és un noi de Vilassar, que soc de Vilassar de Dalt, i el Willy és un noi de Vilassar que eren molt amics, i ell tenia germans més grans que tocaven. Llavors ens agradava molt el punk rock, en plan Green Day, Blink 182, Sum 41, tot això ens agradava moltíssim. I jo tocava la guitarra clàssica. I ella em va dir, tia, el meu germà, en plan, això es fa així, saps? Em va dir. I em va agafar la guitarra elèctrica i em va dir, això es toca així. I de cop vaig descobrir que tot el que sentia els discos es feia com m'estava ensenyant el meu col·lega, no com m'estaven ensenyant a l'escola de música, que després molt ho combinat tot, eh? Però a partir d'aquí va ser en plan, vale, i ens vam tancar, pues, jo què sé, 3 o 4 anys, en plan, al meu garatge, al seu, en plan, a tocar els temes que ens agradaven. I aquí és on va començar tot, de dir, vale, doncs mola tenir un grup, mola tocar la música que estic escoltant, no? I, bueno, després del tribut a la Casa Ocupa de Vallcarca, el meu pare em va dir que no ho faríem més, això, eh? Perquè ells van venir... I hi havia punquis amb unes crestes així de grans, no? I el meu pare va dir, en plan, bueno, t'hi portem, però vols dir que això tal? I, bueno, vaig seguir fent coses, però...
2: Va passar, portem la nena, que així se'n desdirà, i va ser el contrari. Sí.
5: No, i en un moment on cada vegada penso que estem més individualitzats, no més a casa mirant el mòbil, i les nostres connexions socials són a través de pantalla, trencant-me això i trobar-te una estona sense mòbils per agafar els instruments i tocar, fuà, és molt trencador, i és molt necessari també.
2: I que sigui també com aquest espai de cura, és el que tu dius, no? Molta importància el fet que sigui una banda d'amics i amigues, no? El que ve a dir, que la gent es cuidi entre si, que no sigui un projecte que només sigui ambiciós i que després, doncs, que hi hagin rols tòxics entre ells, no? Que sigui primer que vingui l'amistat, que vinguin els garatges també, perquè els garatges sembla que tot comença
5: a marcar moltes vegades. Jo crec que crec que de peques hem de trobar això, que vinguin els garatges i que vinguin també els espais on es programen les bandes amateurs, saps? Que és la manera d'aprendre. O sigui, tots hem après aquí. A mi no m'han tirat de cop i m'han dit, fes un canet rock. O sigui, jo vaig aprendre a la Festa Major de Vilassar, que ens va donar l'oportunitat, no? Vull dir, no?
2: I tant que sí. Escolta'm, Helena, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí avui a l'entrevista, per haver-te deixat enredar, per ser vilamajorina de nou, que estàs aquí al costat de casa nostra, contentíssim.
5: Sí, empadronada des de una setmana.
2: Exacte, bravíssim per això, i tant que sí. Ara et vinc a veure d'aquí una estona i gravem un vídeo que els nostres oients podrem veure per les xarxes. Gràcies per tot, Helena, endavant.
5: Gràcies, Enric, merci.
2: Adéu.
3: Minuts de 3 quarts de 10 del matí. I demà se celebrarà a la terrassa de la Casa Ricard la festeta d'estiu de Nou Gen, un esdeveniment per donar la benvinguda com cal a l'estiu. I ja tenim aquí a punt a la Montse Sala de Nou Gen, que ens ho explicarà millor. I demà, doncs, també qui vulgui acostar-s'hi, doncs, podrà passar per allà i passar una bona estona. Montse, què tal?
6: Hola, molt bé.
3: A veure, demà a la Casa Ricard, a la terrassa de la Casa Ricard, es farà la festeta d'estiu, no d'estiu, la festeta d'estiu de Nou Gen, que això serà un esdeveniment per donar la benvinguda a l'estiu. Explica'ns una miqueta què hi farem demà.
6: Demà a la tarda serà una estona de música, de passar-s'ho bé, de bon rotllo, hi haurà diferents activitats, i a part comptem amb l'actuació dels Tets, de DJ Rocho, de Pla Moguda i del Cotxe Groc. I alhora també hi haurà una performance del Segals d'Osona. Tot això aquí a la Casa Ricard, es pot anar entrant, podem anar, hi haurà de tenir un bar als de Nou Gen. Bon rotllo. Serà una tarda de bon rotllo.
3: I més o menys el públic del Nou Gen, que és un públic jove, és un públic més familiar, com el definiries una miqueta?
6: El públic de Nou Gen és un públic jove, que és el que busquem nosaltres, és acostar la gent jove d'aquí a Osona, que tenim talent molt guai, tenim molta gent, i poder fer coses amb ells. I es crea un ambient familiar, el que comentava, molt bon rotllo, estàs molt bé, no és allò de, ui, estic incòmode. No, és superguai, l'ambient és molt, molt guai.
3: Perquè tu creus com que a Osona falta com comunitats com, per exemple, la del Nou Gen, per agrupar els joves de la mateixa comarca, perquè potser sí que és veritat que, o sigui, nosaltres ens coneixem entre nosaltres, però a vegades no tenim com aquesta comunitat, a no ser que sigui, per exemple, una discoteca, no? Com que potser et reuneixes allà.

0: ser un tastet de cerveses Quibus d'embotits de Girbau i van venir el grup de Cèrdic a fer música en directe. I entre ens presentaven la cervesa, la donaven a tastar i mentrestant els de Cèrdic tocaven música.
1: Que més o menys serà com demà, no? Vull dir, aquestes actuacions que seran durant tota la tarda, que pot ser que comenci a les 6 i acabi a les 9 i mitja, més o menys.
0: Exacte, de 6 a 9 i mitja.
1: I llavors això, hi haurà música en directe, els Segals d'Osona que faran una performance i llavors vosaltres que estareu al bar, no?
0: Sí, i també hi haurà diferents activitats que es poden aconseguir premis.
1: Ah, molt bé, perfecte. Explica'ns també, a part d'aquestes activitats que feu des de Nou Gen, també les persones que estiguin subscrites, no? Que són, em sembla, 25 euros a l'any, ser subscriptor del Nou Gen.
0: Són 3 al mes, 9 trimestral i 29,95 l'any.
1: A la festa s'hi podrà accedir per 3 euros, no?
0: Exacte.
1: Llavors, aquests subscriptors obtenen avantatges, diguéssim, a dins de... És Vic o és Osona? Com funcionen aquests avantatges, aquestes ofertes?
0: Aquests avantatges són tot Osona, tema descomptes, 2x1, val regals, també poden accedir a la informació de dins del 9-9 digital... Vull dir, al final també és un avantatge tant per ells com per les famílies i això es poden aprofitar.
1: Que són, per exemple, avantatges de què parlem? De descomptes de gimnasos o de quins tipus de descomptes parlem?
0: De gimnasos, de bars, de locals... N'hi ha molts. Si es centra a la pàgina web, allà es troben tots.
1: Doncs, a part d'això, també, des del Nou Gen, també es va fer una entrega de premis, pot ser, fa poc?
0: Era més de cara a l'any passat.
1: Això, de cara a l'any passat, sí.
0: Es va fer una gala per decidir qui era el talent Nou Gen, on es van apuntar diferents talents d'Osona i es va fer les votacions per veure qui guanyava. També es va fer aquí a la Casa Ricard.
1: Potser és un dels esdeveniments més grans que s'ha fet des del Nou Gen. Mou gent, això, també?
0: Sí, això mou molta gent. I més quan hi ha un candidat, que et mous els amics, de va, anem a l'opullar, anem a guanyar, mou molta gent.
1: No sé si coneixes que potser algun altre... mitjà de comunicació ha utilitzat aquest mètode de Nou Gen o si és una cosa que és nova d'aquí del 9-9?
0: Jo diria que és nova, que és completament nova i és una cosa nostra i és molt guai. Amb tot això ens col·labora Rubio Clotet, que ens ajuda bastant i molt guai.
1: Doncs Montse, moltes gràcies per explicar-nos la festeta d'estiu de demà de Nou Gen, festeta d'estiu, no d'estiu, per explicar-nos una miqueta també com és Nou Gen i com funciona. Entenc que recomanaries a tothom que ens estigui escoltant que es fes subscriptor de Nou Gen.
0: Que s'apunti, que vingui demà, que ho provi i veuran que és molt guai.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies i convida tothom demà a la festeta d'estiu.
0: Moltes
1: que
0: gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

ni una sola palabra de la Paulina Rubio, i és que l'artista mexicana avui està d'aniversari, ja que fa 55 anys. La xica dorada, com se la coneix des de ben petita, ja va estar vinculada amb el món de la música i amb 10 anys va formar part del grup musical de nens Timbiriche i des de llavors ha passat a ser una de les referents del pop de música llatina.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons explica el diari digital Alfar.cat, l'empresa pública ferroviària Adif licitarà el projecte de millora de l'estació de Renfe de Viladecans aquest estiu i les obres començaran a principis del 2027, amb una durada de 15 mesos i un cost d'uns 4,5 milions d'euros. Abans, però, el mes de juliol es repararà l'ascensor de l'equipament. La secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena, va informar personalment a l'alcaldessa Olga Morales dels detalls del projecte en una reunió mantinguda al Ministeri. El projecte de construcció per a la modernització de l'estació de Viladecans comporta la substitució de la fusteria metàl·lica i la construcció d'una nova marquesina per protegir tota la zona d'accés. A les andanes es reformarà totalment el pas inferior, que ha quedat molt antiquat i pateix inundacions freqüents. A l'interior, Adif projecta fer una reordenació integral, ampliant el vestíbul i dotant l'espai de nou mobiliari. A l'exterior es faran operacions de millora de la urbanització, assegurant el tancament de tot el perímetre, que ara presenta problemes derivats del pas del temps. L'ascensor s'arreglarà aquest estiu. El projecte de reparació, que es va fer al febrer, està pendent d'execució a l'espera del subministrament de les peces de recanvi. L'estació quedarà totalment preparada per afrontar les obres de quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat. Aquest projecte està en fase de licitació de l'estudi informatiu, a més de les obres a l'estació. La secretària general de Transport Terrestre va informar l'alcaldessa d'altres inversions que faran possible la millora del servei ferroviari, com l'arribada de nous vehicles de més capacitat fabricats per Alstom, que permeten una capacitat d'entre 200 i 300 persones més per comboi, representant unes 1.000 persones més per hora. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com està ara mateix la línia R3?
3: Hola, Ona, doncs està funcionant amb normalitat. Ara bé, ahir, per corregir-me, ahir vam comentar aquí que la línia R3 ara mateix estava operativa des de la Garriga fins a Vic i més amunt cap, de Vic cap en amunt no.
2: Sí que funciona.
3: Però sí que funciona.
2: Amunt, sí.
3: De Torelló fins a Ribes de Freser.
2: Exacte.
3: És a Torelló on la línia, o sigui, des de Vic a Vic passant per Manlleu fins a Torelló, sigui, està tallada per les obres que s'estan duent a terme en un pont que hi ha entre l'estació de Manlleu i Torelló, però de Torelló en amunt sí que funciona.
2: Mm. Avui, per comentar-ho breument, i per fer una connexió entre, entre el Nou Matí i el Territori 17, avui heu comentat el Nou Matí com estava ara mateix tot el tema de Rodalies, i que és un tema que és un tema que és, diguéssim, és sempre el mateix, és com el dia de la marmota,
3: és el dia de la marmota, sí, sí.
2: Però és veritat que és un problema d'inversions que no venen d'ara, és un tema d'infraestructures i d'inversions
3: de fa molts anys,
2: que han quedat obsoletes amb el pas del temps. Llavors, no sé, com pronostiques tu l'avançament de l'R3, com el pronostiques?
3: Lent. O sigui, paciència.
2: I una cosa
3: és
2: que exacte. I una cosa que m'ha semblat molt curiosa és que explicaven que abans el trajecte de la Garriga fins
3: a Vic
2: eren 39 minuts.
3: I ara més o menys.
2: I ara és el mateix.
3: Bé.
2: Que és una cosa que és molt forta,
3: molt
2: la veritat.
3: S'ha d'invertir en altres coses.
2: Exacte, no? Exacte. Andreu, carreteres.
3: Carreteres, normalitat. Per sort, no com ahir, que vam tenir accidents a l'alçada de Malla i també un a més d'hora al matí a Tona, però avui, de moment, normalitat a les carreteres. Per tant, avui, la gent que surti al carrer, amb els cotxes i vagi per les vies principals, C-17, C-38, etc., doncs trobarà normalitat a les carreteres.
2: Perfecte, doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: de seguida ens endinsarem a la secció dels solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, en Josep Maria Puigferrer. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Són moltes les peces que formen part de cotó, ferro, llet i pólvora, una exposició que revisa la col·lecció del Museu Arxiu Tomàs Balvei des d'una mirada crítica i contemporània i que s'acaba d'inaugurar precisament ara Enric Rubio.
1: Doncs sí, així és, Ona. De fet, la mostra comissariada per Judit Méndez convida a observar els objectes del patrimoni amb uns altres ulls i a reflexionar sobre les històries, les relacions de poder i els processos socials que sovint han quedat al marge dels relats tradicionals dels museus. Escoltem-la.
2: Forma part d'un encàrrec que em fa el Museu de Cardedeu. Jo ja havia treballat aquí, per tant em coneixia la col·lecció de fet que està exposada, no tant la que hi ha als magatzems, i va ser un encàrrec per fer una revisió crítica en un inici des del gènere, però de seguida vam veure que havia de tenir una petjada de classe i també esmentar la petjada colonial d'algunes peces.
1: La comissària defensa que els museus han de ser espais vius i en constant revisió, capaços d'incorporar noves perspectives i noves preguntes sobre el passat. En aquest sentit, l'exposició proposa una lectura plural de la col·lecció, connectant els objectes en qüestions que continuen interpel·lant la societat actual.
2: Clar, no només aquest museu, en realitat tots han estat arxivats i col·leccionats des d'aquesta mirada. Llavors, el passat és un relat molt potent, perquè el passat articula el present i és capaç de fer anar el futur cap a una banda o cap a una altra, a partir de com ens entenem també com a societat i com a cultura. I canviar el relat històric, sempre evidentment amb rigorositat, perquè això no és una cosa que ens inventem les historiadores de l'art o les historiadores en general, és molt important poder no explicar la història d'una única manera. Hi ha moltes històries.
1: A través d'aquesta proposta, el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu reivindica el patrimoni com una eina per entendre el present i generar debat. Una exposició que convida els visitants a mirar més enllà de les peces exposades i a reflexionar sobre com la construïm, aquesta memòria col·lectiva, i expliquem a la nostra història.
0: I Camprodon enceta la Festa Major de Sant Patllari a partir d'aquest divendres, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
4: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
3: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos discjòqueis reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 del matí amb el pregó a la sala de plens, a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
4: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part, vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
3: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup MAMS, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà el grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'espai d'octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coveres i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
0: I la hípica GT de Folgarol es va reunir diumenge per primer cop en un torneig als tres clubs que tenen de volteig en el social d'aquesta especialitat. La modalitat consisteix a fer exercicis d'acrobàcia i equilibri sobre el cavall en moviment. Andreu.
5: Fa anys que a les butaques de l'antic teatre de la cooperativa de l'Esquirol no s'hi asseu ningú. I de fet també hi ha qui coneix...
0: Perdona que ens hem equivocat, parlarem sobre això, sobre la hípica GT de Folgueroles, que va reunir per primer cop diumenge aquest torneig, Andreu.
5: Perdoneu, la hípica GT de Folgueroles va acollir aquest diumenge un torneig social de volteig que va reunir per primera vegada els tres clubs catalans que treballen i competeixen actualment en aquesta especialitat. El mateix GT i els equips de volteig de Girona i la Granja de Sabadell. Guillem Tanya és el propietari i director esportiu de la hípica GT.
6: Un orgull i per nosaltres és una disciplina relativament nova, però estem veient que funciona molt, que les nenes sobretot els encanta i a més que a nivell físic és una disciplina superexigent i ens encanta de poder-la treballar així.
5: La hípica GT fa només 3 anys que s'ha llançat en aquesta especialitat i ja està aconseguint els primers resultats. El de diumenge va comptar amb la presència.
6: Normalment amb un concurs que no fos social, que fos ja a nivell de federació, per dir-ho així, fan falta 2 o 3 jutges, val? En aquest cas, com que és un social, doncs ho podem fer-ho amb un, però han d'estar molt al cas de moltes figures i és molt ràpid, es valora el cavall, l'actitud del cavall, es valora la figura del longer, que és qui dona la corda al cavall, i es valora el voltejador o voltejadora. Vull dir que són moltes notes que s'han de tenir presentes i per un jutge sol a vegades és molt difícil.
5: El diumenge va comptar amb la presència d'una jutgessa vinguda des de Madrid per valorar les habilitats dels voltejadors i voltejadores. El club té ara mateix una 20ena llarga d'esportistes que es van formant en aquesta disciplina. La seva intenció és que de cara a les pròximes edicions puguin acollir proves del Campionat de Catalunya o inclús nacional.
0: I també explicàvem fa una estoneta que, com dèiem fa una estona, per exemple, la tercera edició del concurs del Corral es farà a l'Esquirol l'11 d'octubre.
5: Fa anys que a les butaques de l'antic teatre de la cooperativa de l'Esquirol no s'hi asseu ningú i, de fet, també hi ha qui coneix l'espai. Ara,
7: volem donar a conèixer no els corrals, que encara en alguns llocs existeixen, sinó aquests diferents espais que tenim aquí al nucli històric de l'Esquirol, com són el Parai, Cal Metge, aquest mateix antic teatre aquí a la sala de la cooperativa mateix, i també anirem a la rectoria i a un lloc molt emblemàtic és a la plaça dels Esquirols.
5: El dia 11 d'octubre es viuran 10 hores de música en 7 espais del poble i un jurat valorarà 3 propostes guanyadores amb 1.200 euros, 800 i 400. El Corral suma sinergies amb la tornada que organitza altres festivals i afegirà un premi amb el seu nom que consistirà en una actuació remunerada al Recòndit 2027.
0: I més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts de la 10ª edició del Gran Dictat, Laia de Déu, una codinenca.
8: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
9: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo amb el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
8: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
10: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet i bueno, amb l'objectiu, no, d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport, perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I que també ens ensenya, doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I bueno, des de la regidoria de Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració de també la regidoria d'esports i la d'educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no, que els hi és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
8: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
11: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
12: Què heu preparat?
11: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el Fèlix que ens han donat.
12: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
11: El passapalabra i el glosari.
12: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
11: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo.
12: Alguna més?
11: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta, defensa en zona.
8: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd. Han aconseguit escriure correctament l'expressió pavelló de les cremades.
0: Cada dimecres sabeu que aquesta estoneta la centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, Josep Maria Puigferrer. Sentim-los.
13: Ens trobem de nou amb l'associació Joguines Sense Fronteres, una entitat que dedica els seus esforços a repartir joguines noves i de segona mà arreu del món. Tenen seu a Vic i a Igualada, on recullen les joguines, les netegen i preparen les seves comandes. A la seva web ho deixen clar: si pots fer feliç algú, fes-ho. Avui en parlem amb el seu president, en Josep Maria Puigferrer, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
14: Durant tot l'any, vull dir, tant a Vic com a Igualada, recollim joguines de particulars, empreses, donacions que ens fan institucions o gent que té joguines en estoc. Les revisem els dimecres al Centre Cívic Santa Anna i a Igualada, amb un local cedit per una voluntària. Les netegem, les embossem i les donem, doncs, a particulars, col·lectius vulnerables, hospitals, centres penitenciaris, fundacions, associacions, EAIES, SAIS, CIS, bueno, entitats de l'adolescència i del jovent de la Generalitat. I des del Covid també donem molta cosa de jocs de gent gran i pelutxos a les residències d'avis. Nosaltres toquem quatre coses: joguines, jocs, pelutxos i llibres infantils i juvenils. I et puc dir, doncs, els últims 5 anys, el 2021 vàrem donar 10.678, el 2022 16.456, el 2023 16.859, el 2024 18.708 i el 2025 14.261.
13: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
14: Doncs ens motiva que el lema que tenim a la nostra entitat és una joguina, un somriure. Avui que veiem que quan donem joguines a col·lectius o quan les venen a buscar allà al lloc on treballem, la gent està molt contenta. I llavors quan ens donen feedback, tant de les residències d'avis, les psicòlogues o terapeutes, doncs la gent està molt contenta. Per exemple, aquest any passat, que ja fa algun any que ho fem, també donem a les germanetes de Vic, a les Josefines, i van cagar el tió i un pelutxo o un joc pel centre.
13: Ara sí, si en parlem en més detall, quin és exactament el seu funcionament en aquest projecte?
14: Els projectes són sempre els mateixos. Des de fa uns 20 anys, aviat farem els 25 anys, són sempre el mateix, que és recollir joguines, netejar-les, i donar-les a persones col·lectius que les necessitin, amb l'excepció de que no tenim joguines bèl·liques. Si ens hem fet joguines bèl·liques, van destruïdes i portades a la deixalleria. I el projecte és sempre el mateix. Comencem per la nostra comarca, Osona, Anoia, el Bages, anem extenent a tot Catalunya i també hem fet algunes entregues puntuals aprofitant la infraestructura d'altres ONGs més gran que nosaltres a diferents països. En quant a que dius projectes, doncs bueno, el projecte doncs, el que ens agradaria tenir, ara tenim un local cedit per una amiga a Taraell que ens fa de magatzem, seria doncs comprar una furgoneta que ens hi capiguéssim més gèneres, perquè tot el transport i el repartiment de joguines també ho fem cotxes particulars. Per exemple, també hem anat alguna vegada al Cotolengo, als centres penitenciaris. Aquesta setmana passada van venir de Brians, no recordo si era Brians 1 o Brians 2, i es van emportar 500 joguines d'una tacada. Ara, el mes que ve, farem el Banc dels Aliments de Lleida, que també són unes 1.000, que ho fem dos cops l'any, el PAC Badalona, que és la plataforma anticrisis de Badalona, que també són unes 1.000 dos cops l'any, i l'altra vegada són 30, 40, 100, 150. L'escola Estel també són molt habituals, vindran el dia 10 també a buscar coses, que venen 7 o 8 cops l'any, i així anem fent.
13: Així doncs, com va començar tot plegat? Quin és el seu origen?
14: Bueno, com dia mirant la tele vaig veure un vídeo, doncs, un reportatge d'Afganistan, i vaig veure uns nens que jugaven amb una pilota de futbol plena de draps i una nena feia servir un cotxet, una llauna de gasolina amb un fil. Em vaig emocionar i vaig dir, doncs, a partir d'ara farem joguines sense fronteres. Tenim una meva cosina que anava molt sovint a Honduras. Vam començar amb una amiga que tenia una botiga de joguines, que tenia una botiga de joguines a Vic. Li vam demanar que ens donés joguines. Va ser un èxit, en un lloc que no tenia gens de joguines, i així va anar creixent. I ara som entre tots unes 20 persones.
13: Al llarg d'aquesta trajectòria, recordo alguna anècdota especialment emotiva que hàgim viscut?
14: Bueno, la més emotiva és, doncs, com per exemple fèiem el repartiment de joguines al Centre Cívic Santana, que ara no ho podem fer, bueno, als usuaris, als nens i nenes del Banc dels Aliments de Vic, les cues que es feien de gent i els nens que els deixaven triar les joguines, que estaven super, super contents. Llavors, els més petits, a vegades ens demanen d'on traiem les joguines i els diem que som un magatzem secret dels Reis de l'Orient i del Cagatió.
13: En aquest sentit, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
14: Jo penso que sí. En mica ha anat augmentant i la gent és més conscient que, com que tenim la nostra web, tot el que entreguem, publiquem al Facebook i Instagram, perquè hi ha molta gent que ens demana on va parar. I quan ens porten joguines, jo dic, no puc dir a la teva joguina on anirà a parar, però tot ho publiquem a Instagram i Facebook.
13: Si ho posem a la balança, què és el més difícil d'aquest projecte i què és allò més reconfortant?
14: El més reconfortant és la satisfacció que tenim. Doncs, per exemple, la setmana passada van venir unes noies a Vic de la Sínia, aquí a Igualada han vingut d'Òdena, de diferents llocs, han vingut dues fundacions de Puigcerdà. Al final, quan et despedeixes i et fas una abraçada, et diuen gràcies per existir. El més difícil, la veritat, és a vegades conseguir una mica de subvenció. Vull dir que tenim un parell de fundacions de Vic que ens ajuden, que aprofito per nombrar-les, la Fundació Puigforret, la Fundació Girbau i l'Ajuntament de Vic i l'Ajuntament d'Igualada. I amb això cobrim les despeses, que són bàsicament sempre les mateixes. Bosses, cinta d'embalar, caixes, i el que gastem molt, molt és gasolina, benzina per als desplaçaments. I alguna aportació personal que fem algun soci en un moment puntual.
13: Així doncs, com hi poden col·laborar els oients?
14: Si volen col·laborar, doncs poden, el nostre telèfon i la nostra web és pública, trucant-se i portant-nos les joguines. Si són de la comarca d'Osona, els dimecres del dematí a Santana, i si són de l'Anoia, els dijous a la tarda.
13: Si mirem de cara al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
14: Bueno, tenir un local més gran i propi, a Vic. A Igualada ja el tenim. Augmentar molt tampoc podem, perquè amb la gent que som i els recursos que tenim tampoc podem. Llavors, vull dir, arrel de les xarxes socials, doncs, per exemple, aquesta setmana una empresa que ens vindrà, una empresa que ens ha descobert per Instagram o Facebook, ens vindrà a buscar joguines que tenen bastants treballadors i les netejaran ells i les portaran netes. Una altra empresa que em va trucar de Girona No vull dir noms per no deixar-me cap, eh? Però ens va dir que cada any fan un acte solidari i per Nadal volen recollir peluixos i ens en portaran 500. Empreses de la comarca d'Osona, que també col·laboren, ens truquen al novembre per recollir i recullen joguines amb els treballadors. I n'hi ha de noves i de segona mà en bon estat.
2: Molt bé, doncs esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
14: Molt bé, gràcies, Laura. Bon dia.
15: Territori 17.
0: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar avui amb el president de Joguines Sense Fronteres, una entitat 100% imprescindible per al benestar de tots els infants, amb el president Josep Maria Puigferrer. Nosaltres d'aquí 3 minuts parlarem i comentarem els tuits d'avui. 3 minuts i tornem. Fins ara.
15: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: La publicitat més eficaç.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou.
3: No tenim en Guillem avui. Avui
4: ha
3: anat a menjar callos. Ja ens ho explicarà demà. Però bé, els tuits segueixen. Ell ens ha deixat preparat uns tuits.
4: No, i tant. Ell s'ha anat ara... Anava a les 10, per tant, deu estar esmorzant uns bons callos. Nosaltres aquí avui seguim a l'estudi.
3: Primer comentar una cosa. I és que hem tingut un...
4: Atac de riure.
3: Un atac de riure. És una d'aquestes coses que passen un cop cada...
4: Molt temps.
3: Cada molt temps. I ens hi hem trobat avui. Per tant, sí, qui ens estava sentint mentre fèiem un repàs de les notícies que havíem explicat a primera hora del matí.
4: Ostres,
3: perquè tenim una notícia d'última hora, breaking news.
4: Ja el tenim, eh?
3: El tenim aquí, eh? El tenim aquí. Ostres. El que comentàvem, eh? Ens ha entrat un atac de riure. No hem pogut fer com mereixien les notícies i per tant demanem disculpes.
4: I el pitjor ha estat que ha sigut l'informatiu, que és el ton, hem d'estar més formals.
3: Exacte. Guillem, què tal?
5: Atrafegat.
3: Mira, és ben bé perquè estàvem dient, esteu estar menjant uns callos ara.
5: Hi ha una ració de callos al maleter del cotxe que compartirem gustosament amb tota la gent de la redacció.
3: Ostres, ara he de dir una cosa, que a mi no m'agraden els callos.
5: Per tant, més oportunitat perquè l'altra gent, companys teus,
3: exacte,
5: en puguin menjar.
3: Exacte, estic generosa. Guillem, saps què explicàvem? Que hem tingut un atac de riure molt fort amb l'Andreu.
5: Pot passar.
3: Molt fort, que no ens sortien les paraules i era per justificar els oients que
4: ens hem equivocat.
5: Doncs ara seguirem rient, sí?
3: Exacte,
4: vinga.
5: Va, doncs vinga, comencem. En Joan, que ens escriu això avui per xarxes, diu 3 dies i vacances. Quina sort, no, per en Joan?
3: Nosaltres no.
4: Nosaltres 3x3x3 i vacances.
5: Bueno, exacte. Si no, l'expectativa hi és, no? O sigui, l'horitzó hi és, no?
3: Sí, sí. Hi és.
5: Perfecte. Va, en Víctor ens afegeix això, diu, si em guies només pels stories d'Instagram que consumeixo, la sensació és clara, tothom té més vacances que jo i cada any en tenen més.
3: És que 100%.
5: No és que no es pot mirar Instagram i no es pot mirar TikTok i no es poden mirar coses.
3: Jo penso, la gent treballa? Tot el dia de viatge?
4: Ja ens ho preguntem molts aquí, també.
5: Correcte. Va, faig un més un també al comentari d'en Leo, que ens diu avui, estic bé, però estaria millor a la platja menjant-me un mango.
3: Oh, per favor, el mango ha sigut el meu descobriment de fa relativament poc.
5: Jo tinc record de petit a la platja dels venedors de cocos.
3: Sí, l'emma de plats bruts, cocos vendo cocos.
5: Però el coco de l'Havana, que se come sin gana, ostres, jo aquest...
3: No el conec.
5: Jo me l'havia menjat, ostres.
3: Però un mango, ja salivo.
5: Mare de Déu.
3: Ja salivo, i malo, uf.
5: Va, bona pregunta de la Maria Aurèlia. És un gran debat, diu, a quina temperatura poseu vosaltres l'aire condicionat? Diu, el tinc a 25 i l'he de parar de tant en tant perquè tinc fred. L'acabo d'estrenar perquè a casa passem de 30 graus de l'estiu i em posava malalta i els gossos tenien cops de calor. A la caseta del bosc es vivia tan bé.
3: Oh, quina enveja, amb una caseta del bosc.
5: Però no és molt posar l'aire a 25.
3: Clar, quan es posa l'aire condicionat?
4: Jo no tinc ni idea, jo encenc el botó i sé que posa aire fred i ja està.
3: Jo és veritat que l'altre dia el vaig regular i el vaig baixar a 23, però crec que em vaig passar una mica.
5: Sí, jo crec...
3: Ai, si m'està sentint el meu... No, crec que potser, meu pare, però...
5: Crec que potser el límit estaria això en 24...
3: Sí, oi? Sí. Jo crec que està bé, sí.
5: Va, el comprem. He de reconèixer, mira, que m'ha agradat el comentari d'aquest usuari que ens diu avui. Fa 13 anys que sóc pare. I, sincerament, crec que és de les coses a la vida que se'm dóna prou bé.
3: Oh, felicitats, molt bé, doncs enhorabona. Home, i per molts anys també per al seu fill, si que fa anys avui.
5: Si el fill o filla, no sé, gaudeix de bona salut, ha aprovat sisè de primària i és una persona que s'aguanta dreta, jo crec que...
3: Ja,
5: bé, no?
3: Ja ha fet la feina com a pare, exacte.
4: No veu begudes energètiques,
3: això superbé. Ni fuma vàper, també.
5: Va, coses ridícules que destaquem avui. Per exemple, aquest usuari que ens escriu, he trucat 12 vegades, 12, al Consorci d'Educació, amb intervals de 10 a 15 minuts i hores diferents. I tota l'estona, cometes, l'extensió que heu marcat està ocupada en aquest moment. Quina coincidència, sempre els enganxo justament quan estan ocupats.
3: Mira,
4: potser
3: és
4: vaga,
3: la
4: no
3: pitjor
4: sé.
3: Sensació del món, aquesta, de veritat.
4: A mi em va passar la setmana passada amb el cotxe.
5: Ara,
4: telèfon,
5: va.
4: 24 hores d'assistència a la carretera.
5: Correcte.
4: 24 hores de 24 minuts. D'hora segur que no.
5: De les 9 a les 9:24, sempre que sigui un dia imparell, exacte, i hi hagi hagut lluna plena la nit anterior. No?
4: 24 hores el 31 de
3: i
4: febrer.
3: I et diguis Robert.
5: Correcte. Va, en César introdueix un altre debat que serà més important, crec, a mesura que s'acosti la revetlla de Sant Joan. Ens diu, sabeu on no pateixen els gossos per Sant Joan? Diu, exacte, a pagès, que d'altra banda és on haurien de viure si tots els estiméssiu tant i no enxubats a la ciutat.
4: Estic d'acord.
3: Això és un factor.
5: Això és un factor,
3: o sigui,
5: però...
3: Això és un factor com una casa de pagès, però molta gent no la vol sentir.
5: Bueno, i potser a vegades...
4: I els gats també.
5: I no és tan fàcil això, tampoc, no?
3: No.
5: Clar, si tots poguessin viure a pagès, la gent que té animals, hi haurien...
3: Clar.
4: No sé. Si tens una serp, has de viure a la selva.
3: Però, bueno. Si tens una serp, ets en Frank de la Jungla, per tant no vius aquí directament.
5: Va, molt de l'equip de la Marta també, que ahir ens escrivia això: acabo de dinar un platet de sopa, se m'ha d'estimar.
3: No,
5: debat, eh?
4: Noia.
5: Debat, també.
4: Marta, no.
5: Debat, estem a 17 de juny.
3: Nosaltres aquí hem estimat, en aquest programa, en aquesta secció, s'ha estimat molt la sopa.
5: El caldo i l'escudella, correcte.
3: S'ha estimat molt, però ara no toca. No toca.
4: Ara toca una amanida de pasta.
5: No, gazpacho.
3: Sopa freda, sopa de meló,
5: sopa
3: per exemple.
5: De meló, amb una mica de menta.
3: No, jo no sóc d'aquesta, jo sóc de sopa de meló i minutes de pernil.
5: Ara anava a dir aquí, el pernil sí, no? Que no
3: menta,
5: falli, no?
3: Però sopa de meló és literalment meló triturat, eh?
5: Gazpacho, sisplau, gazpacho, mare de Déu que estava.
3: O salmorejo, per exemple.
5: Per exemple. Va, i tanquem la secció amb una promesa, la d'aquest usuari que ens diu avui. Atenció, que quedi gravat, això. Si la selecció espanyola cau eliminada en fase de grups del Mundial, borro Twitter durant un any. Estarem pendents d'aquest usuari. Ja us
4: si
5: dic
4: la selecció
5: jo,
4: espanyola cau a la fase de grups del Mundial...
5: Borro Twitter durant un any.
3: Et rapes el cap.
5: Estarem pendents. Vaig a... Estarem pendents en aquesta secció...
3: Ha dit que sí, eh?
4: En rapo.
3: Aquest usuari es borra Twitter i l'Andreu es rapa.
4: O sigui, l'1 o el 2...
5: Sí, correcte, correcte. Uf, ha quedat registrat això, Andreu.
4: No,
5: és perillós,
4: faré.
5: Eh?
3: Ho faré, eh?
5: Quin dia juga Espanya el tercer partit?
4: Contra Uruguai, no sé.
5: Sí, el 20...
4: 20 llargs.
5: El 23, 24.
4: Sí.
5: Ens cau ja setmana que ve, això?
3: Sí.
5: Uf, quins nervis m'han entrat de cop. Ho deixarem així, jo crec que no podem deixar més amunt, digues.
4: Faltat un... Avui, va, clar, no t'ha pillat en la matinada.
5: Correcte, què ha passat?
4: No sé.
5: El nostre dios.
4: Un jugador de futbol que...
5: Jo no sé, jo vaig fer una aposta aquí el dilluns dient que el millor jugador del Mundial seria un tal Leo Messi, que porta el 10 amb Argentina. Jo...
4: Baixes una? Jo no.
5: Aquí se dijo.
3: Me sona.
5: Aquí se dijo. Tot i que també avui n'ha fet dos qui, en Haaland, no, també?
4: Erling.
5: Sí. Erling n'ha fet dos,
4: Erlingo.
5: També. Estamos allà.
3: Doncs, gent, que vagi molt bé.
5: Fins demà, a veure si arribem.
3: Exacte. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre salut.
6: Avui amb en David Marsol parlarem d'una d'aquelles hortalisses que no sé per què, però de forma errònia sempre es posa com que és el típic en hora dels nens i nenes, i jo crec que no només que és un dels grans tresors del nostre or i de la nostra gastronomia, sinó que a més és espectacular de gust, ben fet al vapor. Això sí, no és el mateix un bròquil que un bròcoli. Ara ens en parlarà. David, bon dia.
7: Bon dia. Mireu, doncs el bròquil, com ho deies, el denominarem així, sí. És una planta crucífera, denominació que prové d'una adaptació del llatí científic que significa portador de creu, perquè les flors de les plantes d'aquesta denominació tenen quatre pètals oposats en forma de creu.
6: Mira que s'hi fixaven abans en tot.
7: Per definir, no tenien els recursos, diguem, informatius que tenim avui en dia, eh? Doncs mireu, el bròquil i les seves varietats del mateix són unes verdures de la família de les cols, que ara anirem a descriure, i evidentment són molt, molt interessants a nivell nutricional, però sobretot a nivell de salut. Vinga, el bròquil o bròquil verd, verdura derivada de la col silvestre, de color verd clar, la podem identificar, és semblant a la coneguda coliflor, tots la podem tenir en ment, però els seus brots són de color verd, generalment un verd més aviat claret. El nom científic és Brassia oleacea, varietat botitis. Vale? En castellà s'anomena coliflor verde.
6: Clar, és que hi ha molta gent que ho confon, o ho diu, o sí, aquí hi ha una amalgama de noms. Que...
7: Exacte. I en canvi, nosaltres tenim la coliflor o bròquil blanc, veus? Que seria aquesta coliflor blanca. Val? La coliflor també derivada, evidentment, de la col silvestre, però amb brots florals de color gairebé blanc, o són gairebé blanc, eh? I el nom científic és Brassia oleacea, la veritat, brotitis, també. En castellà se sol dir coliflor. És a dir, tenim, per una banda, el bròquil verd, i per altra banda, tindríem la coliflor, nosaltres. En castellà es defineix com coliflor verde una, Eh? I a la blanca no se li diu blanca, sinó que se li diu coliflor.
6: I nosaltres bròquil verd o bròquil blanc o coliflor, en aquest cas.
7: Exacte, sí, sí, o coliflor. Exacte. I aquí venint les varietats que potser enriqueixen o que compliquen fins i tot la realitat d'aquesta hortalissa. El bròcoli...
6: La mare dels ous.
7: Exacte, és una hortalissa també derivada de la col silvestre, però amb uns brots florals amb entitat pròpia. Generalment també és de color verd fosc, i aquest ja és més verd fosc, i agrupat en una inflorescència diferent de les anteriors varietats que hem descrit.
6: Sí, perquè la gent s'entengui, és el dels arbrets, no?
7: Els arbrets, exacte, correcte. Exacte. A vegades, popularment, sí, diem això i queda com bastant més clar, no? Doncs, diferent de les anteriors, evidentment, que no són tan complets, i sembla aquests noms, aquests arbrets, eh? El nom científic és Brassia oleracea, varietat itàlica. Els equivalents castellans són brècol, bròcol o bròcoli. Per tant, ja tindríem aquí una terminologia molt, molt semblant, també. Per tant, el bròcoli. Bé, de fet, és perquè és com moltes varietats, no? O diverses varietats d'una
6: mateixa família que va ramificant un costat a l'altre.
7: Exacte, també ho podem trobar amb els tomàquets. Si, clar, podem, si un dia fem una família de tomàquets, fliparem de la quantitat de tomàquets fins i tot aquí de proximitat.
6: Només al Vallès Oriental?
7: Correcte, pel gran Pep Salsetes, que ha fet un estudi molt bo d'això, i que tenim varietats, molta quantitat de varietats.
6: I tant.
7: Doncs aquí, aquest és el meu preferit, Enric, que és el romanesco.
6: Preciós. A més, és el... Ui, la proporció... Ui, no, com... Ara no en surt, eh?
7: Sí, àurica?
6: Mira,
7: Fibonacci.
6: Fibonacci, correcte.
7: Doncs aquest bròquil que... És espectacular a la vista, és fins
6: increïble.
7: I tot terapèutic, sí, és
6: artificial, quan ho veus.
7: Fins i tot pot semblar artificial, perquè sembla com una obra com molt
6: gaudiniana.
7: Amb una geometria, no? Natural, sagrada, podríem dir, com molt bèstia, no? Doncs aquest romanesco fa referència a una altra hortalissa de les crucíferes, obtinguda ja per hibridació del bròquil, d'aquesta Brassia oleracea botrytis, i el bròquil, la Brassia oleracea varietat itàlica, és a dir, és com un...
6: Una conjunció.
7: És com un híbrid, val? Té una forma espectacular, diferent de les altres, perquè les seves inflorescències semblen petites formes semipiramidals o còniques, i és d'un color verd clar, que també és molt encertat, aquest color, perquè se li escau molt bé.
6: I tant.
7: En castellà es diu... Es pot dir, vaja, brocloflor, bròcoli romanesco, coliflor romanesco o directament romanesco, com podem dir, nosaltres.
6: Amb les dues llengües, tenim un problema de noms.
7: Bé, ho podem diferenciar tot en bròquil, jo crec que és el que arriba al carrer.
6: Tot és beneficiós i n'hem d'intentar menjar, doncs, diversitat, no? Entenc que rau allà.
7: Exacte, doncs parlem precisament de les propietats d'aquesta hortalissa, Enric, que és molt ric en fibra, baixa en calories i amb una gran quantitat de vitamines, minerals, antioxidants i principis actius, alerta, anticancerígens, d'acció anticancerígena. Considerat un superaliment, precisament, que no gaudeix de la popularitat, no només amb els nens, sinó també, Enric, amb els adults, fet que conté aquesta quantitat de nutrients per unitat en el producte comestible, és a dir, dintre d'un mateix producte podem tenir aquesta gran varietat de nutrients interessants per la salut. Deu-los a destacar una miqueta. Entre les vitamines més destacables, i malgrat pugui no ser molt reconegut, té gran quantitat de vitamina C, que pot ser sorprenent, perquè evidentment el bròquil ho associarem més amb els cítrics, no? Però alerta, perquè ha de ser poc cuinat. Conté més vitamina C que els cítrics.
6: Veus? Sí.
7: I, per exemple, hi ha més del doble de vitamina C en el bròquil que en la mateixa quantitat de taronges.
6: Imagina't.
7: La vitamina C es considera, o ens ajuda en aquest cas, una immunoestimulant, i a més és imprescindible per ajudar a l'absorció del ferro. Val? Les vitamines del grup B, l'àcid fòlic B9, que és molt important durant l'embaràs, entre altres coses també desenvolupament neurocognitiu, l'alletament, etc. La tiamina, que és la B1, la niacina, que és la B3, que intervenen en el bon funcionament també del sistema nerviós. I també té provitamina A, que és el que els genera aquesta coloració, les vitamines derivades del grup A, o sigui, la vitamina A genera aquestes coloracions de fruites que quan més color tenen, més provitamina A solen aportar. Anomenat beta-carotè, que és important pel bon funcionament de les cèl·lules de la pell, dels ossos, de les mucoses, de la vista...
6: Una ració directa.
7: Exacte, vull dir, bròquil, els nostres oients, d'una a tres vegades a la setmana seria molt recomanable, eh?
6: I si el feu al vapor, i molt poquet. Al principi hem de dir als oients que potser si estan acostumats a bullir-ho com a les escoles una hora i mitja, és normal que no els hi agradi.
7: Exacte.
6: Però si cada dia van bullint o vapor un minut menys, arribaran gaudint-ho amb uns 5 minuts escassos, oi?
7: És una estratègia, també sí. Aquí el menja i es pot menjar perfectament cru, com oi si tant. Fos un carpaccio, oi una miqueta sí. De sal, de pebre, si voleu oli.
6: Espectacular.
7: I sobretot els beneficis també els heu de mirar més enllà de la capacitat organolèptica, la gustativa, sinó és de la capacitat que té de benefici corporal. Doncs els minerals més destacats del bròquil, podríem doncs, parlar del calci, del potassi, del ferro. El potassi intervé, per exemple, en la transmissió i la generació de l'impuls nerviós en el funcionament de l'activitat muscular, molt important. Rampes, alerta, doncs aquí també ens ajudaria. El calci, el bròquil és una de les millors fonts vegetals de calci que en té més que la llet de vaca.
6: Perquè després
7: ja no volem generar...
6: L'Estat vagi financiant campanyes lleteres.
7: No,
6: sí.
7: No volem generar un conflicte, però és que hem de dir les evidències, i les evidències diuen, doncs precisament això, que són estudis que ho corroboren. Ara, potser el calci de la llet és millor perquè la gent li sol agradar més la llet. Bé, a vegades és un canvi de costums per coneixement. Mm. Hi ha gent que, per exemple, no sap com es fan certs productes de pastisseria, quan ho sap, de pastisseria o de processats,
6: sí.
7: Que poden ser superbons fets a casa d'una manera artesana, però que fets d'una manera industrial...
6: Pets i merda.
7: Exacte. Vull dir, malament aniríem, si baséssim l'alimentació amb això.
6: I tant.
7: Doncs aquest calci que porta una gran quantitat de calci, però també conté magnesi, que a més és molt important a l'hora que s'absorbeixi precisament aquest calci correctament. Un dèficit o un desequilibri de calci de magnesi fa que els dos tinguin mancances a nivell orgànic. I també ferro. Evidentment no és una font de ferro importantíssima, però també porta ferro.
6: Aquesta aportació que té.
7: I és imprescindible per combatre, per exemple, l'anèmia, i com que en el bròquil també hi ha la vitamina C, encara s'absorbeix millor. A vegades no és la macrodosi, sinó que és una dosi ponderada, compensada, que es complementi, que sigui biodisponible pel nostre organisme.
6: Quin facilita la assimilació, no?, d'alguna manera.
7: Exacte, és el que t'acompanya, l'entrada que et permet entrar a l'espectacle.
6: Exacte.
7: I com no, podria ser, i molt important, que no se'n parla, el sofre. Els compostos rics en sofre, que tenen aquestes plantes, diferents varietats de bròquil, doncs donen el sabor tan especial al bròquil. Són responsables de facilitar els processos depuratius del fetge. És a dir, no ens agraden l'olor, poder no ens agrada el gust, però el fetge, si ho pogués menjar, sortiria i ho agafaria per ell. I per tant, forma part d'alguns dels aminoàcids que són el sofre, dels maons, de les proteïnes, és a dir, allò que ens construeix. Per tant, són importants en tots aquests productes, tots aquests nutrients, per generar, diguem, estructures saludables dintre del nostre organisme.
6: Així que ja ho sabeu, tres vegades per setmana, i si són 4-5 segur que no passarà res.
7: No passarà res, no passarà absolutament res. Bueno, us passarà que aniràs bé.
6: David, doncs fins aquí aquesta primera part del bròquil. Ens dona per molt en aquesta ocasió, per tant farem dues parts, així que d'aquí un parell de setmanes, a veure si ho dic bé, sí, doncs tindrem aquesta segona part per saber molt més sobre aquest gran, diguem-ne, aquesta gran hortalissa que és un dels grans petits tresors del nostre territori.
3: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. El nostre convidat d'avui és periodista i és una veu molt coneguda de Catalunya Ràdio i també escriptor. Gerard López acaba de publicar L'última trucada, un thriller amb molt d'humor, on un oient misteriós truca a un programa de ràdio i ho capgira tot. Una novel·la que, com veureu, se sap molt bé com funciona aquest ofici per dins. Benvingut, Gerard, què tal, com estàs?
8: Hola, què tal, bon dia.
3: Gerard, parlarem avui de L'última trucada, on en aquesta novel·la la ràdio es converteix gairebé en un personatge més. No sé si creus que avui dia encara té capacitat real la ràdio per influir en l'opinió pública, o és una visió una miqueta optimista?
8: Romàntica, optimista, boomer, no? Diguem. a partir del punt de vista de que la ràdio a Catalunya té centenars de milers d'oients diaris, encara ara, i mentre la gent tinguem orelles i puguem fer una activitat mentre alhora estem escoltant una altra cosa, i no requereix, diguem, la imatge, jo crec que sí que pot tenir capacitat d'influència. Menys que abans, segurament, però jo crec que encara en té. És veritat que ara hi ha la competència ferotge de les xarxes i que tothom pot ser periodista, però no tothom té credibilitat, o no tothom es pot treballar, diguem, les informacions. Ara, evidentment, potser en té menys que fa un temps, però jo crec que encara en té, sí.
4: Gerard, bon dia. Mira, la novel·la gira al voltant d'un oient que altera el funcionament d'un programa. Què et va inspirar a donar tant poder a una veu anònima? Això és de testimoni d'alguna situació que t'hagis trobat tu durant la teva carrera?
8: No, això és absolutament inventat. O sigui, sí que de vegades hi ha hagut oients que poden haver trucat i que et creen cert misteri, però més enllà, més aviat per la curiositat de saber aquesta persona com és, la seva vida, i per què truca en un programa de nit, per exemple. Però una persona anònima que pugui influir d'una manera notable en un programa de ràdio o fins i tot en la vida política d'un país com a personatge anònim, no, que és bastant inventat, almenys que jo conegui. Però em va semblar interessant, sempre m'havia plantejat això, no? Que alguna vegada algun oient pogués arribar a influenciar i, diguem, a pressionar un programa de ràdio per aconseguir que per força hagués de sortir per antena aquest senyor i vendre la seva moto, encara que això no fos una cosa que volgués la direcció del programa, no? Però és una mica l'idea d'aquesta novel·la. Un personatge que telefona i pot fer xantatge als representants, als responsables del programa, per sortir per antena cada dia i vendre la seva moto. Sí, sí.
3: Ara ens explicaves això, que aquest oient, aquesta situació és una situació fictícia. Tu, Gerard, has treballat molts anys en informatius i programes de ràdio, i en el llibre també trobem situacions una miqueta estranyes. No sé si la majoria són, també com a l'oient, situacions fictícies, o algunes sí que provenen d'aquelles vivències reals que has pogut viure.
8: Val, a veure, la novel·la, a fi de comptes, el que fa, hi ha una part, diguem, que està basada en la realitat, que és explicar una mica com funciona la ràdio per dins, no? És un programa de tarda que va de 3 a 4, es diu La Cafetera, i és un programa diari, i cada dia un programa, com sabeu vosaltres també, demana una reunió prèvia de continguts, on es decideixen els continguts de cada dia. I aleshores es porten després a l'antena, no? El problema que hi ha aquí és que quan volen portar a l'antena hi ha aquest oient que sempre està tocant el que no sona, el telefona, els obliga a fer-los passar per antena per vendre la seva moto, que és, diguem, aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Però, això per què ho dic? Perquè més enllà de la part més fantasiosa, sí que hi ha aquesta part fixa, que és cada dia decidir els continguts, i després m'adono que els continguts de vegades poden semblar ficticis, però són reals, no? I t'adones de notícies que diries això no és real, no? Però no, han passat. Sí, pot passar que un senyor que menja pollastre se'n vagi al centre de Barcelona, un senyor que és un youtuber, no? un influencer que menja pollastre, que ajuda un pollo, se'n va al centre de Barcelona i col·lapsa al centre de la Barcelona perquè la gent va veure aquest senyor que menja pollastre. Bé, doncs això és una parida. Passa, i tant.
4: La història juga constantment amb la frontera entre la informació, la manipulació i les fake news. Abans ho comentaves, que el poder que hi ha ara mateix amb les xarxes socials. Quin és el principal perill informatiu que detectes tu ara mateix en la societat actual? I això imagino que ho has volgut transmetre en el llibre.
8: Home, clarament la manipulació. La manipulació que sempre hi ha sigut, eh? No és allò, no, és que els mitjans tradicionals no podien, eren perfectes i és ara que tothom hi pot dir la seva, que tothom manipula. No, sempre hi ha sigut, però ara el que deixa d'haver-hi ara són uns certs equilibris interns, perquè tothom pot diguem, ser emissor i tothom pot manipular. Aleshores, com que ara això s'ha multiplicat per milions i no té cap filtre, això porta de molta manipulació i de molta enganyifa, al final. O sigui, però no només enganyifa de que

0: sindicats, perquè estan amb el suport a darrere de, dels qui paguen, que realment busquen això. Però ja, jo és que això ja no sé si són mitjans, en alguns casos jo els considero pamfleto. Però clar, aquest, el pamfletisme ja ha sigut sempre i ara hi és també. Però bé, considero que també hi ha de tot, eh? Hi ha un punt d'influència fins a un nivell. I després hi ha una cosa important, que és l'esperit crític de qui llegeix. Tu pots dir, vale, ara em llegeix això amb aquest mitjà. Doncs ja sé per on tirarà i, per tant, jo em poso el filtre. Però, clar, això de posar-te el filtre, si estàs educat a posar filtres, després pots fer aquesta lectura. Si la gent ja no està acostumada a posar filtres perquè no li cal, perquè ja llegeix el que vol llegir, i ja no té aquesta idea de pluralitat, aleshores és quan anem una mica a pique, com a societat.
1: Gerard, ens queda molt, molt, molt poc temps, però defineix-me breument com seria en Ricard Prat. És un heroi, un manipulador o és una mena de visionari?
0: És un visionari. és un heroi visionari i manipulador.
1: És una mica de tot, eh?
0: L'heu clavada, la veritat és que l'heu clavada.
1: Doncs, Gerard, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al Territori 17, per fer-nos un petit tastet de l'última trucada. Òbviament convidem a tothom que se la llegeixi i res, amb ganes d'esperar a veure si apareix alguna novel·la més, tot i que ara hem de gaudir d'aquesta última que has tret, Gerard.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Territori 17, FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Doncs nosaltres, després de parlar amb en Gerard López sobre l'última trucada, aquesta última novel·la que parla sobre la ràdio, sobre també doncs com els oients poden capgirar doncs tota la situació radiofònica, nosaltres acabem aquí al Territori 17 d'avui, i sabeu que nosaltres hi tornarem demà, com sempre, puntuals a les 9 del matí, amb noves entrevistes, amb noves... I com sempre, amb actualitat i informació de rigor. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: teva veu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint

0: Familias y empresas. Guadit avui en la sesión de control al Congrés.
1: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
0: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimecres 17 de juny de 2026.
3: I seguim en calores nocturnes. Déu-n'hi-do la d'avui. Sou conscients que fa uns 20 anys escaig gairebé no teníem ni una nit tropical a l'any? De fet, eren l'excepció.
5: Enric, t'acabes de llevar, eh?
3: Sí, sí. Verge santíssima. Així com ara que... Déu, que en català no tenim verges.
4: Benvingudes totes al 600 de Zè, Infopodcast Cardeu.
3: Bon dia de nou, Susana. Com ens el presentes?
4: Mira, avui és el dia de lluita contra la desertificació i la sequera.
3: Doncs erradiquem els governs.
4: També Santa Emília Vialar.
3: Vialar!
4: I tal dia com avui, però de 2025, presentava l'informatiu la Núria Lázaro.
3: Lázaro!
4: I ens explicava que s'havia fet una caminada per Palestina per donar suport a les marxes globals per Gaza. I avui acabem dient-vos que a l'estiu les formigues fan el niu.
3: Hòstia, si el carden. Merder que teníem ahir fora de casa.
4: Va, seguim.
3: I avui començarem pel temps. Si és que sí, fins ara parlant de la temperatura diurna, sobretot a partir d'aquest moment, ens haurem de centrar en la nocturna. I és que si bé és cert que diumenge ens afilem fins uns generosos 34 graus de dia, és molt possible que inclús alguna nit no arribem a baixar els 23, cosa que ens faria aproximar-nos a les nits tòrrides. Així que... durant el dia baixeu totes les persianes i no les pugeu, ni obriu finestra fins que no canviï la temperatura exterior i baixi de la interior.
4: Sí, sí, allò de... No, és que per aquí corre el vent.
3: No corre, Iret!
4: Obrim la finestra.
3: No!
4: Quan estem a 40 graus a fora...
3: Que us bombin!
4: Va, i ja es coneix el programa d'activitats 2026-2027 adreçat a la gent gran.
3: Doncs sí, i és que el programa inclou cursos de llengües, com ara català, castellà i anglès en diferents nivells. El castellà el podeu passar per alt, feu català i anglès. Informàtica, tallers de memòria i escriptura, a més de propostes com ioga, pilates, activitats artístiques i manuals, restauració de mobles, per exemple, molt xulo, sí, sí, sí, sí. Patchwork o ceràmica, alerta, i propostes de participació com coral i jocs de taula, entre altres. De fet, pel que fa al programa Cuida't Més 60, expliquen des del consistori, des de l'Ajuntament, que hi ha activitats esportives per gent gran. Inclou també un any més el cicle de passejades, la marxa nòrdica amb itineraris adaptats i el programa de condicionament físic. El període per formalitzar les inscripcions, recordeu que estarà obert de l'1 al 31 de juliol. Així que feu-hi cap. Que sabem que hi ha molta gent d'aquesta franja que ens escolta.
4: Va, passem a l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Carbassons! No els deixeu créixer de manera descomunal, colliu-los quan facin com a màxim un pam i mig. Si no, s'enduriran les llavors i n'haureu de desaprofitar molts trossos. I si els primers que surten es queden de pocs centímetres, no els tireu, són boníssims. Susana, saps què vol dir això, no? Que hem d'anar a buscar el carbassó ara abans d'anar a fer el nostre jorn.
4: No, clar, jo estava mesurant ara amb els pams. Depèn de quins pams, el nostre ja està passat, perquè, clar, un pam i mig és un tros de carbassó, eh?
3: Ho és, i el nostre, déu-n'hi-do.
4: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta, i com avui és dimecres, les blaves heu de treure orgànica i envasos, les verdes la resta i les grogues avui no teniu recollida. I de farmàcies de guàrdia, Palau Gatell i Estalvi.
3: I amb això arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu, i avui tenim un esdeveniment brutal que no us podeu perdre, i és que avui, a 2:15 de 10, tenim pel Territori 17, que ho podeu escoltar per la ràdio, veure o per la tele, una entrevista a una supercardedeuenca, o que ho era fins fa poc i ara està molt, molt a propet de Cardedeu, l'Helena Ventolà, una de les millors guitarristes del nostre país, antiga integrant de Roba Estesa, antiga perquè Roba Estesa ja ho ha deixat, no perquè no hi estigués al final, així que escolteu-la, ens l'estimem molt. Helena, va per tu! Irazu, també et saludem.
4: I amb això...
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns i divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Doncs sí, i parem per la ràdio, el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Què ets, el pajaro loco?
3: Sempre és la Susana, la que es desperta i ve directe a fer-ho. I avui he estat jo, i Verge Santa. O sigui, i Mare de Déu.
4: I Mare de Déu.
3: I Mare de Déu.
4: Va, salut i poble.
3: Consumiu de proximitat i feu-vos sòcies!
4: Josep Maria, com pots apreciar, ahir al final vam anar a dormir tard i l'Enric s'acaba de despertar.
3: No sé com pot locutar, les usam un tros de poma dins la boca i que soni bé. És admirable.
4: Feu-vos sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. Mama.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'Obama del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Obama més del seu partit.

0: qui t'ajudi això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
2: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraband i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i

0: i reclamen més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificaran les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui parlem de la gesta de Leo Messi. Una més, amb gairebé 39 anys, l'argentí ha fet els 3 gols del seu equip avui al debut d'Argentina al Mundial Masculí de Futbol, que es disputa als Estats Units, Mèxic i Canadà. Argentina ha guanyat 3-0, com dèiem, amb aquest hat-trick de Messi, que ha batut uns quants rècords contra Algèria. Parlem també d'aquest Mundial i el debut de la selecció de Portugal, entrenada per un català, el balaguerí, en aquest cas Robert Martínez. Molt futbol i també bàsquet, ja parlant de la final de la CB que comença demà entre Barça i València, i també futbol sala, en aquest cas amb la gran remuntada èpica del Barça ahir en el primer partit de la final de futbol sala del playoff contra el Pozo de Múrcia. Perdia 0-3 i 1-4 el conjunt blaurana de Javi Rodríguez i va acabar empatant a 5 i després guanyant els penals aquest primer punt de la final. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Tina Forestina. Bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords en aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria en el màxim golejador de la història dels Mundials. Amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6, comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal. Ara en parlem. Argentina, que suma per tant els 3 primers punts per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels dos partits del grup K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, al grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Real Madrid ha fet oficial avui el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació de lateral maresmenc Marco Corella dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Pep Guardiola, que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: Bernardo Silva, que converteix en el fitxatge del Madrid, també és oficial ja també l'arribada de, en aquest cas, Ethan González del Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí, que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Sikur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: Qui sembla que sí que ja en té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat aquest any a segon, al Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla, que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa Lliga femenina. L'únic, que ahir, per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Mariam Koulibaly.
0: Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut de bàsquet diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Ponsarnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols a la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Ponsarnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà, de nou, el Palau Blaugrana jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, el Barça ha anunciat fa només uns minuts, aquest mateix migdia, la renovació de Tim Engues.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engessan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: L'última Champions, recordem, aquest cap de setmana passat a Colònia. En hoquei patins, el Barça prescindeix de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter Mateus Unenc, de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt, també d'hoquei patins, acabem perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga italiana, guanyada com el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global al Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens ha deixat aquesta matinada encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre els estats, Leo Messi. L'ex-Barcelona s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria, en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial amb gairebé 39 anys, que ara els farà la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora l'àrea, 6 en comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 mundials. En aquest últim, avui mateix, el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga en Portugal. Ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un mundial que ja que fa 4 anys ni ell s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix, Leo Messi, després del partit.
1: No me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es de chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí. Y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más lo que hubiese podido imaginar cuando era chico.
0: Tots els companys es tornaven a rendir a la figura de Messi, inclòs el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
2: Lo de Leo, bueno, es difícil de explicarlo. A nosotros nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera ser el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol después de ver lo que hizo hoy con 38, es algo difícil de explicar.
0: Argentina, que suma els tres primers punts al grup J d'aquest Mundial, els mateixos que Àustria, que ha guanyat també aquest matí 3-1 a Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I, amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb dos gols d'Mbappé i 90 minuts del Verona Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb dos gols d'Erling Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels grups K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
3: Un sueño comanda la vida. Para todos nos. Para nos,
4: el somni mou la vida per tothom. Per nosaltres, la selecció portuguesa, el somni mou el Mundial. Totes les persones que estimen la selecció tenen una opinió i és molt, molt respectable. Com a seleccionador, la meva responsabilitat és com podem assolir el somni. És difícil. Què és guanyar? Com es guanya? El seleccionador ha de mostrar com guanyar contra el Congo, donar claredat. El seleccionador és el més pesat que ha de dividir el Mundial en dos Mundials. Un, els tres partits de la fase de grups, després hem de créixer i mostrar que estem preparats per continuar.
3: Precisamos de creixer i mostrar que estamos preparados para continuar.
0: Avui a les 7 de la tarda, hora catalana, aquest Portugal, República Democràtica del Congo. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup, aquest K, entre Uzbekistan i Colòmbia, i finalment el grup L, a les 10 de la nit tindrem una Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits que queden de les 48 seleccions. I més enllà del Mundial, més futbol, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent. Encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ahir va ser oficial i que ha destacat a l'Europa i a Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González. Girona FM, Pavilla Fanyé.
5: El jugador de 21 anys i nascut a Blanes signa amb el club fins al 2029. Izan tenia un acord amb el Girona des del gener, quan els gironins van pactar amb el Cornellà el seu traspàs per una clàusula de 300.000 euros. Aquesta temporada havia jugat cedit primer a l'Europa, a Primera Federació, i després al Granada, segona divisió, equip amb qui ha disputat 18 partits, 13 com a titular, i ha marcat un gol. González és un migcampista i ell mateix es defineix com un migcentre box-to-box, és a dir, un jugador capaç tant de defensar com de sumar-se a l'atac.
6: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
5: Amb aquesta incorporació, el Girona continua construint la plantilla per la temporada que ve, de moment amb dos fitxatges confirmats.
0: Gràcies, Pau. Ja tenim el sold out confirmat també per al decisiu partit d'aquest divendres de la nova Creu Alta entre el Centre Esport Sabadell i el Zamora, tornada de la final del playoff d'ascens a aquesta segona divisió. Veurem si tenim dos equips catalans l'any vinent a segona. Recordem que el conjunt arlequinat ha de remuntar l'1-0 en contra de l'anada. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
7: Ja no queden entrades pel Sabadell-Zamora d'aquest divendres a les 9 de la nit. El termini reservat pels socis va finalitzar ahir a les 8 del vespre, moment en el qual el públic general podia comprar localitats i en qüestió de res, pocs minuts, les van esgotar amb més de 3.000 persones en cua virtual per adquirir-ne. És el tercer cop consecutiu que es penja el cartell de tot venut i l'ambientàs està garantit a la nova Creu Alta. Al davant, el Zamora, dos cartells Cano en aquesta de la final de la segona divisió, que arribarà a la nova Creu Alta Sabadell amb un gol d'avantatge del partit d'anada amb l'1-0, obra de Losada. L'exarlequinat va parlar ahir al programa oficial de la Primera Federació, entre d'altres coses, d'aquest ambient hostil que li espera al Zamora demà passat aquí a Sabadell.
8: És normal que igual que nosotros, no generamos un ambiente muy favorable el pasado partido aquí para jugar contra ellos, pues es normal, ¿no? Tratándose de una final, que ellos también generen un ambiente, como no puede ser de otra manera, pues también muy favorable a los suyos, ¿no? Sabadell yo sé cómo aprieta porque he estado allí, sé que va a ser un partido muy difícil, sé que la gente va a estar muy con su equipo, es un equipo que ya ha pisado liga de fútbol profesional, que incluso ha estado en primera división, es un histórico del fútbol español y obviamente quieren recuperar ese lugar que le corresponde, ¿no?, por grandeza.
7: L'equip de Ferran Costa, tot això, continua preparant aquest partit decisiu per l'ascens a segona divisió, avui amb una nova sessió d'entrenament a la nova Creu Alta, l'escenari del partit, i allà on compareix d'aquí a uns minuts el capità arlequinat Rubén Martínez.
0: Gràcies, Adrián. Més coses al Viladecans, ho hem anat explicant. És l'últim equip que ha aconseguit l'ascens a Lliga Elit després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada a la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el seu entrenador, Andrés González.
9: Després d'alguna altra situació així una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: Un Andrés González que ja pensant en el curs vinent assegurava que la intenció era mantenir el bloc, però comptar també amb algun reforç que pugui pujar al nivell de la nova categoria.
9: Clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el playoff. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb massa vinc. Llavors sí que ja vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip, de veritat. És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment.
0: El Viladecans, que és un dels quatre equips que ha pujat aquest any a la Lliga Elit, juntament amb el Martorell, el Singerlin i l'Argentona, qui finalment no competirà en aquesta Lliga Elit després de confirmar-se la seva desaparició, és el Lleida. Serà, per tant, l'Atlètic Lleida, la tercera federació, després de baixar, recordem, de segona, el principal representant del futbol a les Terres de Ponent. Ens parla de les bases d'aquest nou projecte de l'Atlètic Lleida des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
10: La setmana començava amb l'anunci de l'arribada de Juan Carlos Beltrán a l'Atlètic Lleida i aquest passat dimarts va ser el torn del director esportiu Alberto Monsalvo de perfilar el full de ruta de les properes setmanes i mesos. Monsalvo deixava clar que Beltrán és la primera peça d'un projecte que necessita saber què i qui vol ser.
11: Es que queremos ser y un poco qué vehículo vamos a coger, ¿no?, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo ahora mismo sí que podría decir que me gustaría que Athletic Lleida se viese un poco desde fuera como un proyecto estable, ordenado, organizado, que se nos vea con unas competencias claras en lo que a mí respecta, que es el ámbito deportivo, y que se nos vea un club estructurado.
10: En aquest sentit, Monsalvo diu que hi haurà diversos jugadors de la temporada passada que no continuaran, com Sule i Lamin. Tot apunta que d'altres com Dauda i Moró tampoc ho faran i que configuraran una plantilla ambiciosa formada per jugadors que coneixen la categoria, que han jugat en superiors i que també tenen una base de dades de jugadors ja tants que voldrien tenir a l'Atlètic Lleida. Sobre noms propis com Juan Agüero i Joan Campins, Monsalvo no tancava la porta a la seva continuïtat amb el projecte. Aquest dijous, el nou entrenador Juan Carlos Beltrán serà presentat davant els mitjans de comunicació.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta Barça i València, un projecte del Barça que canvia de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla, i que ho vol fer amb el títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i molt irregular, ara tocava gaudir i competir aquesta final.
12: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año, y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
0: I del part de València, de Pedro Martínez, escoltem també el joveníssim Álvaro Cárdenas, que està agafant força protagonisme aquest curs amb l'equip taronja, amb tants i tants partits acumulats en totes les competicions. L'andalús parlava de la importància del factor pista.
13: Súper importante. Desde que estoy aquí, la verdad que el rollo ha sido una pasada, y cuando la gente de Valencia se pone a apretar, pues se nota muchísimo en la pista y nos dan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final.
0: I també compareixia davant la premsa d'una peça clau d'aquest potent València, nord-americà, amb passaport macedoni, Omari Murr.
14: Crec que el Barça és un club amb molt de talent. Tenen molts bons jugadors i penso que passen per un bon moment. Van jugar molt bé la primera eliminatòria contra el Murcia i també la ronda anterior contra el Tenerife. Crec que per nosaltres frenar el seu atac serà clau. Així que cal intentar frenar-los i fer el nostre joc. El factor pista és molt important i crec que la nostra afició farà una gran feina fent que el Barça senti aquest ambient. Com sabeu, volem intentar anar partit a partit i mantenir el factor pista. Veurem on som després d'això.
0: Demà a les 8, aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie, el millor de 5. Dissabte també el Roig Arena, el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espargin ha anunciat avui un nou fitxatge. El quart de l'estiu, l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Tot això, l'Uni ahir també ha confirmat la sortida de l'MVP d'aquesta lliga a la pivot maliana Mariam Koulibaly. Girona FM, Pabulla Fanyé.
5: La pivot de Mali tanca així una etapa a Fontejau marcada per haver-se convertit en l'MVP de la Lliga Femenina. Koulibaly ha estat aquesta temporada la segona màxima anotadora de la competició domèstica amb una mitjana de 17,4 punts per partit, la millor jugadora en valoració amb 21,9 i la tercera en rebots, amb 7,5 de mitjana. A l'Eurolliga, els seus números també han estat destacats amb 15,8 punts de mitjana per partit. En un comunicat, l'Espart Girona ha agraït a la jugadora el compromís, l'entrega i la professionalitat mostrats durant la temporada en què ha format part del projecte. La pivot de Mali acabava contracte amb el club gironí i ha descartat renovar després d'una temporada que l'ha consolidat com una de les millors jugadores de la Lliga i que ara li obre les portes a noves destinacions.
0: Gràcies, Pau. I un últim apunt de bàsquet, en aquest cas del Premi Bàsquet Girls, que s'ha endut al projecte de salut mental del Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi de Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
7: La iniciativa Continua Jugant, impulsada pel CEP Sant Jordi de Rubí, ha estat la guanyadora d'aquesta segona edició dels Premis Bàsquet Girls. Es tracta d'una idea a través de la qual el club vol donar suport emocional i psicològic a les jugadores adolescents en un moment complicat per a elles, i tal com ens explica la Débora Valdivia, qui va impulsar aquesta proposta dins de l'entitat rubinenca.
15: La vessant de la salut mental de les jugadores, perquè entre tots els motius d'abandonament, que un, el principal són els estudis, hi ha d'altres que són, doncs, la motivació, no? La gestió emocional, també, bueno, i les edats adolescents, en aquest sentit, és una etapa crítica, perquè, bueno, hi ha uns canvis físics, hi ha uns canvis psíquics, moltes coses, són moltes decisions i moltes coses que passen. Llavors, doncs, hem de fer una formació integral també en aquestes coses, en emocions, en prendre decisions.
7: Dins del club s'instaurarà una zona zero d'acompanyament emocional per a aquestes jugadores, una proposta que s'enceta ara amb el suport econòmic que ha suposat aquest premi, amb una dotació de 10.000 euros, a més d'una primera formació que s'ha tingut amb la psicòloga esportiva Mar Rovira. En definitiva, un camí que s'enceta a través de l'entitat rubinenca per tal d'ajudar totes les joves del bàsquet un cop arriba una edat en la qual els estudis indiquen que 4 de cada 10 jugadores de bàsquet abandonen la pràctica esportiva un cop arribades a aquesta edat adolescent.
0: Gràcies, Cisco. I en futbol sala, abans d'acabar, el Barça va acabar sumant ahir el primer punt del final del play-off de Lliga, la primera masculina, després de remuntar una remuntada èpica. Va aixecar un 0-3 i un 1-4, i després també el 3-5, empatant a 5 i guanyant el duel als penals. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
16: Hoy ha sido algo increíble. Hoy hemos levantado un 0-3, hemos levantado un 1-4. Cuando mejor estábamos, nos ha llegado el 3-5. hemos empatado y fíjate cómo estaría el equipo, que me pedían de seguir haciendo portero jugador porque queríamos ganar. Pero yo les he dicho, mira, hemos hecho lo más complicado, hemos hecho lo más difícil, vamos a ir a la prórroga, que tenemos más opciones que ellos, creía yo en ese momento, ¿vale? Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que hoy los penaltis lo ganamos, y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Didas, claro, por no decir de alguien más. Pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau, que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
0: El Barça, que s'avança a l'eliminatòria i manté el factor pista, demà mateix jugarà el segon partit d'aquesta final, de nou al Palau, a les 9 del vespre, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui amb el repàs diari que fem al Mundial Masculí de Futbol, que s'està disputant als Estats Units, Mèxic i Canadà. També parlem amb Andrés González, un clàssic del futbol de casa nostra, ara mateix entrenador del Viladecans, que aquest cap de setmana passat aconseguia l'ascens a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. I també tindrem bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Tina Forestina. Bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3 contra Algèria 0 en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. També és el que més contribucions de gol ha fet, 24. El jugador de més edat en fer un hat-trick en el Mundial amb gairebé 39 anys i en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 comptant els 2 d'ahir. A més, també ha estat el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal, ara en parlem. Argentina, que suma per tant 3 punts, fa els 3 primers punts del per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Irak, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui es completaran tots els debuts amb els partits del grup dels grups K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia, i finalment el grup L. A les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Madrid ha fet oficial avui mateix un fitxatge, el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació del lateral maresmenc Marco Corella el dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Bernardo Silva, que avui que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: També és oficial ja l'arribada, en aquest cas, d'Izan González al Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí, que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Piskur al Girona, encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: N'estarem pendents, evidentment. Qui sembla que sí que ja té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat a segona aquest any, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona de la mateixa Lliga Femenina. L'únic, ahir per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Màriam Koulibaly.
0: Tot apunta que Koulibaly anirà a parar al València. Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català, en aquest cas també de bàsquet, per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Pons Arnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols de la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Pontsarnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà de nou al Palau Blaugrana es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, també del Barça, en aquest cas ha anunciat la renovació de Tim Engesan.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engesan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: En hoquei patins, el Barça prescindirà de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usonenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt també d'hoquei patins, perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga Italiana, guanyada ahir amb el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva 6a temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre's ha estat Leo Messi. L'explorana s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra l'Algèria en el primer, en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols, empatat amb Miroslav Klose, el que més contribucions de gol ha fet, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, que els fa la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora l'àrea, 6 comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 mundials. Aquest últim record avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo si juga amb Portugal. Ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un mundial que fa 4 anys ni ell mateix imaginava que jugaria. En parlava ell mateix després del partit.
1: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy así, bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
0: L'Argentina de Messi, que suma els 3 primers punts del grup J, els mateixos que Àustria, que ha guanyat 3-1 aquest matí a Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del Lorena Koundé, i de Noruega 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits del grup K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, a Portugal, que dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
2: Llegar a un Mundial per a nos són 40 jocs, un procés ten sido
3: muy... Arribar al Mundial per nosaltres ha estat 40 partits. És un procés que ha estat molt, molt meticulós, que no es pot fer sense estar centrat, avaluar o analitzar tot allò que tenim i tot allò que podem necessitar durant el Mundial. Molt content, molt feliç amb els jugadors, amb l'actitud, amb la feina feta, amb allò que tenim, el que percebo durant l'entrenament, no només al nivell de qualitat individual, sinó al nivell de grup, l'esperit d'equip i la responsabilitat que mostren. És un equilibri molt bo.
0: Avui a les 7 de la tarda d'hora catalana, aquest Portugal República Democràtica del Congo, a les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment el grup L, a les 10 de la nit, també avui tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà. Tancarà tots els partits de primers partits que queden de les 48 seleccions. I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent, encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ha destacat a l'Europa i a Granada aquesta última temporada, seguit pel cornellà Izan González, de 21 anys. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
4: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt. I ara, per sort, doncs, he tingut l'oportunitat d'estar aquí i tinc que aprofitar-la. Em definiria box to box, un mig centre box to box. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
0: Izan, que se suma la incorporació del davanter ucraïnès Alexander Pichur, qui l'any vinent vol ser també a segona divisió, és el Sabadell, que ja ha fet el sold out per la decisió partida aquest divendres a la nova Creu Alta contra el Zamora, en què els arrequinats han de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada per pujar a segona. També hi haurà de remuntar aquest cap setmana, en aquest cas diumenge, al Badalona, que rep el municipal al Compostela en la final del playoff d'ascens a segona federació masculina amb un 3-0 de l'anada. I en aquesta segona federació continua confeccionant un projecte ambiciós al Terrassa, que ha anunciat en les últimes hores el fitxatge del davanter procedent del Sant Andreu, Marcos Méndez. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Fa uns dies comentàvem que el Terrassa esperava un súper nou. El seu director esportiu, Antoni Santoniu, deia que arribaria un jugador de qualitat. Doncs bé, ja tenim el nom i ja el tenim amb la samarreta del Terrassa Futbol Club. Es tracta de Marcos Méndez, que arriba procedent de la Unió Esportiva Sant Andreu, un jugador de 33 anys, peça clau en l'ascens de l'equip de Nacho González. Un Marcos Méndez que, recordem, al llarg de la seva carrera ha jugat equips com el Peñasport, Osasuna Promeses, Algeciras, el Murcia, Navalcarnero, Tarazona, Hércules i, com dèiem, aquesta darrera etapa al Sant Andreu. Marcos Méndez, a més de tenir una relació molt estreta amb el gol, també amb els ascensos. Va aconseguir un històric ascens a primera federació amb el Tarazona i també un segon ascens consecutiu amb l'Hércules. L'any passat va fer el mateix amb el Sant Andreu. Les xifres de Marcos Méndez són a tenir en compte: 170 partits i 50 gols en les darreres 6 temporades. Un dels problemes que espera el Terrassa poder erradicar, i és que va condicionar la passada temporada aquest aspecte realitzador.
0: Gràcies, Miqui. I encara en futbol, el Viladecans, ho hem anat explicant, és l'últim equip que ha aconseguit l'ascens aquest any a la Lliga Elite, després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Per parlar tenim al telèfon el seu entrenador, un clàssic d'aquestes instàncies, com és Andrés González. Andrés, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: I enhorabona per aquest ascens.
6: Merci.
0: Com senta guanyar ja després d'uns dies, no sé si ho heu paït, i aconseguir un ascens d'aquesta manera també, pel camí llarg, amb el play-off, a la pròrroga, a casa, més de 2.000 persones al camp, i amb aquest final feliç amb el gol de Carlos Cano?
6: Doncs la veritat que si ho penses així una mica ja amb distància, és difícil imaginar-te una història millor, no? Perquè és veritat que bueno, vam aterrar aquest any a Viladecans, vam aconseguir fer un molt bon grup, per lo que ja majoritàriament pel grup que ja hi havia, no, de la temporada passada i els que es van afegir. Tot l'any ha anat força bé, no ha sigut tot perfecte, no? No hem pogut quedar campions i això se'ns va escapar, però després d'alguna altra situació ha sigut una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: En l'àmbit personal, ara ho deies, un any a Viladecans i ascens, aconseguit aquesta mateixa temporada la màxima categoria de futbol català. No sé si era l'objectiu quan agafes l'equip a principi de temporada.
6: Bueno, la veritat és que a mi quan parlo amb la gent del Viladecans per anar-hi, ningú m'exigeix, ningú em diu que s'ha de pujar. S'ha parlat amb el pres i amb el director esportiu. No, home, sí que s'ha d'intentar estar més a dalt, no? Lo típic, d'intentar estar més a dalt. Ells són conscients que el Viladecans tampoc, a primera catalana, doncs som un equip segurament dels potents, no? I que hem d'estar dalt, lluitar per aconseguir o per apropar-nos a aconseguir aquest objectiu. Però tampoc és una cosa que sigui obligada perquè el pressupost és el millor del grup, no? Per exemple. Llavors, bueno, intentem, comencem a treballar. Jo crec que també ha estat una de les... És veritat que tot ha anat bé, no hem donat gaire motiu de queixa, no? a ningú en quant a resultats i en quant a treball de dia a dia. També és veritat que ens han deixat fer i de manera totalment perfecta i bueno, al final doncs, la cosa, per sort, ha acabat bé.
0: Ja tens experiència personalment a la Lliga Elite, sense anar més lluny amb l'anterior equip que vas entrenar, el Castelldefels, amb qui gairebé de fet us coleu al play-off en mitja temporada. No sé com es presenta també l'any vinent.
6: Bueno, doncs jo crec que aquí hem de ser tots ambiciós, no? Després la realitat i el futbol et col·loca bastant a prop del que has merescut, no? Al final de temporada. Altres persones aquest any, doncs, bueno, ens ha sortit bé. La Lliga Elite, totes les lligues són complicades, són molt igualades, cada cop més, perquè cada cop tot està més igualat, tot és més semblant, els entrenadors doncs estem més preparats, els jugadors es cuiden una mica més, està tot molt igualat, passa a totes les categories, però el de la Lliga Elite és una mica especial, ¿vale? Perquè ja porten, és veritat que no hi ha un gran recorregut, no sé si són 3 o 4 temporades, ara si ho hauries d'assegurar t'enganyaria, però que en aquestes 3 o 4 temporades la igualtat ha estat fins a l'última jornada impressionant. Però sí que és veritat que és una mica exagerat, però bueno, això vol dir també que és molt, molt, molt igualat i que d'equips, bueno, nouvinguts com nosaltres, que venim de baix, bueno, si fas bé les coses i aconseguim que el grup funcioni com ha funcionat aquest any, segurament, bueno, si la peloteta vol, intentarem estar pues, el millor possible, no? El més alt possible, perquè també una de les avantatges i dels atractius de la categoria de la Lliga Elite és que fins al 6è pots tenir premi.
0: De fet, és el que ha passat aquest any una mica, que el que comentaves, que entre el descens i el play-off diríem que hi havia molt pocs punts de diferència, hi havia molts equips allà implicats i això, ha estat una lliga evidentment molt, molt igualada, especialment també aquest any. Acabo, ara evidentment toca descansar, toca que vingui l'estiu, però no sé si ja plantegeu molts canvis de cara a l'equip de l'any vinent, per aquest ascens de categoria, o es mantindrà el bloc d'aquest any?
6: Bueno, descans espero que arribi, però de moment aquesta setmana, clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el playoff. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb els de dins. Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip de veritat. I la intenció és mantenir aquesta estructura, mantenir el grup amb la majoria de les posicions, no? És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment, mantenint la majoria del grup, intentar que vingui algun jugador que ens faci pujar una mica al nostre nivell i treballar tots junts i anar tots junts com hem fet aquest any.
0: Doncs el Viladecans, que és un dels equips que ha pujat aquest any a la màxima categoria de futbol català, aquesta Lliga Elite, a més del Martorell, que ha estat líder d'aquest grup 3, el Singuerlín i l'Argentona. Evidentment, seguirem la temporada vinent també aquí l'enjoc a la xarxa un any més aquesta Lliga Elite. De la promoció hem parlat amb Andrés González, entrenador del Viladecans. Andrés, enhorabona de nou i moltes gràcies per atendre l'enjoc i molt bon estiu.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga ACB, que enfronta el Barça i el València, un projecte del Barça que canviarà de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pasqual i de gran part de la plantilla i que ho vol fer amb un títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i irregular ara tocava gaudir i competir d'aquesta final.
7: Hay que ver las cosas de mejor forma posible, no... No, tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa, que sería muy especial. Entonces, bueno, nos hemos centrado en esa perspectiva. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: Demà a les 8 del vespre aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie al millor de 5 al Roig Arena, dissabte també a les 8 i també en el mateix escenari jugarà el segon abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espargiona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu, amb l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'escorta nord-americana de 22 anys i 1,80 d'alçada arriba procedent de l'Estepona, un dels equips revelació de la lliga aquesta temporada. Conner ha disputat 29 partits aquest curs amb una mitjana de 14,7 punts i 11,5 de valoració per partit, amb un 47,4% d'encert en tirs de 2 i un 40% en triples. La jugadora té a més el rècord absolut de triples en un sol partit de la Lliga Femenina Endesa després d'anotar-ne 12 en un enfrontament contra l'Espar Gran Canària. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora, segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no teníem un especialista com ella, i segur que ens donarà grans alegries.
8: Amb aquesta incorporació, l'Espar Girona suma la quarta peça del nou projecte esportiu després dels fitxatges d'Illana Martín, Juana Camilion i Tilbé Senyorec.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, ahir us ho explicàvem, el nou Noia, dirigit per Aleix Esteller, es continua reforçant per fer un projecte que pugui competir per ser a la part alta de l'hoquei lliga masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: Després de fer oficial Aleix Esteller com a nou entrenador, el Noia Freixenet ja ha començat també a confeccionar el terreny de joc per la pròxima temporada. Després d'acomiadar Pablo Nájera i Jan Curtielles, l'equip que vista, ha renovat a Pau Andreu, jove jugador sadurninenc en dinàmica del primer equip, que fa una setmana va aconseguir l'ascens amb el Noia B a plata. Per la 26-27 també hi haurà retorns a la pista de l'Ateneu amb la incorporació del ja ex d'alcaldes Humberto Méndez. L'internacional angolès iniciarà la seva tercera etapa amb els cavistes. El darrer fitxatge ha estat el de Marc Zanon, també provinent d'alcaldes. Escoltem-lo.
11: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. Penso que sóc un jugador que m'agrada fer-ho tot, m'agrada atacar, m'agrada defensar, penso que en aquest sentit sóc bastant equilibrat. És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí.
10: El jugador de Terrassa arriba amb només 19 anys a l'Ateneu i amb un ampli recorregut formatiu i a les categories inferiors de la selecció espanyola.
0: Gràcies, Miquel. El noi que se l'ha entrenat aquesta última temporada, Carlos Cortijo, que ja ha estat presentat com a nou entrenador del Pons Lleida. UAV de Ràdio, Sergi Guiu.
12: Des d'aquest dimarts, el Pons Lleida comença una nova era amb l'arribada de Carlos Cortijo al capdavant del primer equip. Després d'Albert Folguera i el relleu d'Edu Amat, comença el torn del tècnic madrileny amb experiència a les seleccions inferiors d'Espanya. El Ribas i el Noia, Carlos Cortijo aterra la capital del Segrià amb il·lusió i tenint clar, així ho deia ell, que l'únic que pot prometre és treballar al màxim.
13: Tenemos un club histórico, 75 años de vida, recientemente campeón de la Copa CES, por lo tanto, un club para mí muy ilusionante, muy apasionante poder estar aquí y desde el minuto uno, segundo uno, lo voy a dar todo, voy a meter toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi trabajo. Y como dice el presidente de deporte, pueden pasar muchas cosas, pero nadie nos va a echar en cara que no trabajamos y lo damos todo.
12: Cortijo ha explicat que el seu cos tècnic estarà format per David Carrasco com a segon entrenador, de preparador físic David Ballestero i Marc Bonilla com a fisioterapeuta. El Pons Lleida ja ha confirmat les baixes de Sergi Duc, que retira, de Nico Ojeda, que s'incorpora al Barça després de la sessió al club llistat, i de Javi Sánchez, que fitxa per l'Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, un apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana ha passat a Batanilloc, a Terrassa, l'acte de cloenda del Hockey Plus, per tancar la temporada un cop més amb aquesta aposta per a la inclusió en aquest esport. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
5: Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, Les Pedritxes, han acollit la cloenda de la 20a edició de la Lliga Mi Clínica Tres Torres Hockey Plus. Una competició on la inclusió està per sobre dels punts. Tot i que, ara ho repassarem, també tenim un quadre d'honor amb equips que han aconseguit el títol de Lliga. Com dèiem, és una competició inclusiva i mixta, amb diferents nivells. El grup top, el grup medium i el grup bàsic. En el grup top, l'Atlètic Terrassa Eure Rusc ha aixecat el títol. En segona posició ha acabat el Barcelona Hockey Club. En tercera posició l'Atlètic Eure Vallès. I a la quarta posició ha acabat el CHC Blau. El grup medium, en línia 22, ha aconseguit el títol per davant del Egara Lafac, el Júnior, el Polo i el Club Deportiu Terrassa. I al grup bàsic, l'Atlètic Eure 1952 ha aixecat el títol per davant de Mata de Pere, CHC Taronja, Egara 1935 Lafac i l'Iluro. I fa uns dies, en el Festival del Hockey Català, la cloenda de la temporada que celebra la Federació Catalana de Hockey, el Vapor Prodis, un guanyador, però que representa a molts i moltes jugadores d'aquesta Lliga Hockey Plus, com és el Marc Campabadal.
14: Aquest premi és el gran triomf de l'equip i de l'estaix, directament. Són els surts dels entrenaments que he fet directament, dels sacrificis, tota la sudor, el que he aconseguit, i quan me enteré que me darien el premi al millor jugador, pues no tuve ninguna palabra.
5: I una altra de les passes importants d'aquesta temporada i de les darreres temporades és que podem veure molts dels jugadors de la Lliga Hockey Plus entrenar amb equips de la Divisió d'Honor. Un altre pas important de cara a la inclusió.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport que tal a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Let's

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijó i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutjat. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor que ha d'anar

0: més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se l'imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
3: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Azte Oir, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més un comú comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
3: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
8: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
9: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
7: a
9: això.
7: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
2: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
10: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
11: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
12: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
11: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
13: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
14: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
13: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
16: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
15: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
17: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
15: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambril, Gerard Amigó.
18: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
0: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
19: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
20: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
19: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
4: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
21: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
4: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
0: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
1: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
3: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
1: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
4: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
0: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
0: És moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
5: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
6: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
5: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
8: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
9: Un dia especial porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
8: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
24: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
8: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar 2 vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
25: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
8: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerra fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien 2 temporades més. En Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
26: Vine al Palau Güell.
27: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
0: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals dels de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
0: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. matí. Durant més de 3 hores, l'expresident no ha advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: Doncs aquest cas ha aplanat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
9: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
10: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
11: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant. Un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
12: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
11: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
13: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
14: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
13: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
16: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
15: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
17: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al mar.

0: No pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
3: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
4: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
3: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
2: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
5: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
3: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
2: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
8: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
7: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
2: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
3: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
9: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
3: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra-la-Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
2: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
2: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
11: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
10: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prats, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
2: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
13: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
12: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
14: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
15: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
14: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
2: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
3: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
16: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
17: Un dia especial perquè la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
16: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
18: He crecido bastante. El día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
16: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
19: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Didas, claro, pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
16: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local. Oh!

0: las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijó i Sánchez al Congrés.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina. La Copa del Món triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: menys 4.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
4: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
5: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara estem entrant en una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
4: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
3: El comitè científic assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny, i també el 4 i el 5 de juliol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22, l'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: El Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
1: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
0: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Lleonart apel·la al president de la Generalitat.
2: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala s'adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programa 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
2: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está de...

0: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
5: Ambdues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara, cap a les comarques de Ponent. També s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit, estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidència, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia A2 i per obres. Extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que a baixa carregada hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijó i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influència

0: influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
1: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
2: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijó ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
3: Feijó ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
3: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE s'han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
6: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'OEMA del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
6: a
8: això.
6: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
10: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
11: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
10: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
12: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
10: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
0: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
13: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
0: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
0: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
1: Judit Vallès.
14: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
15: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
14: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
16: Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
17: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu, que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
16: Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
1: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
18: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
19: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
18: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
1: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA-CRESA. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Collell.
20: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA-CRESA abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
1: Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio, David Fernández.
21: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
22: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant en una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
21: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Sónar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
23: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat i això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
24: Ampliem cobertura i horaris, més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents, tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
23: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furs.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
2: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
3: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: Precisament el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt compartit amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí Laseu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora, també nord-americana, que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, on ha estat escollida com a rookie de l'any. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants per Antonio Carlos Ortega. El francès s'ha mostrat feliç per la seva renovació.
5: Me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad. No, para mí significa que es un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos.
2: En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arrenca aquest divendres i acabarà diumenge. La Volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
2: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
2: El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes a Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
7: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin a voltar d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
8: Ambdues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, l'Alberguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogó. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona. Són habituals aquestes aturades a autovia A2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona. en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de les GI600, retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez.
2: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
0: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellvé.
12: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijó ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
13: Feijó ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
13: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
14: D'aquesta manera i a preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
15: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
16: És el millor president del govern que ha tingut Espanya.
17: Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi
14: a
17: això.
14: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
19: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
18: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
2: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
20: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
2: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
2: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
0: Judit Vallès.
21: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
6: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
21: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
7: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
8: La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
7: De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crear nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
0: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
22: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
23: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
22: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
24: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
0: I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
2: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia García.
3: Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pavater i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
9: Ha fet una estructura del dedut de la muntanya i el primer foc serà aquest any, serà el de l'estructura d'allà. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa, que ha dit abans, ha anat evolucionat. Ara han trobat la que ens representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encesa a dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encendre, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que baixaran.
3: Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana, La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil. Són dues de les obres, de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, David Navarro.
10: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
11: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
10: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: I Tortosa acollirà Alberta Bradança, el festival de música de Roberto Oliván, que arriba transformat del conegut Deltebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
12: El festival Vertebra Dansa aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Deltebre Dansa. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Oliván, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
25: Que el projecte Vertebra Dansa és bonic, és complex i és mos està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
12: Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el balonmano granollers. Gepi Armengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista Catalunya.
5: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bosch i Demi Bollering.
2: En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanca portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aeris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a les 7, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies alia Renfe que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol

0: arribarà mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el sonar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
2: Ona Dones. Reptes en femení, rutes cap a la igualtat.
3: Barabara Educació és una empresa que fa temps que treballa amb dones en situació d'atur de llarga durada i han observat que cada vegada hi ha més dones que treballen, però estan en condicions de precarietat molt altes i es troben en situacions difícils. Amb dubtes sobre la contractació i amb dificultats per compaginar la vida laboral i personal per culpa de la discriminació que pateixen com a dones. Per això han creat un projecte que té com a objectius visibilitzar la precarietat laboral femenina, promoure l'empoderament i acompanyar les dones en la consciència dels seus drets i deures laborals. Ja fa més de 10 anys que funciona el projecte i després d'aquesta experiència apunten que l'empoderament de les dones és el resultat principal i del que estan més satisfetes. Ho explica la Laura Pérez, responsable de projectes a la cooperativa Barabara Educació.
4: I la nostra aposta no ha sigut mai generar itineraris d'inserció laboral pur i durs, no? sinó fer processos d'acompanyament a mida de cadascuna de les persones i veure com anar construint la trajectòria professional, no? El que seria el projecte professional de cadascuna d'elles, per veure doncs això, no? Quines decisions prenem a la vida i el dret que tenim a prendre aquestes decisions per tirar endavant.
3: Els motius per a la discriminació solen estar relacionats amb el fet de ser mares o amb la possibilitat de ser-ho i amb el rol de cures associat a les dones. Segons Laura Rodríguez, advocada laboralista de la cooperativa Arrels Advocats, que col·laboren en el projecte, a més d'aquesta associació Dones Cura, el problema és que no hi ha una legislació que reguli aspectes de la quotidianitat.
5: Han de lluitar per tenir algun dret. Després ja lluitaran perquè aquests drets siguin efectius. No és com un estat prelegislatiu, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè les coses no estan regulades. No? Què passa si arribo cada dia 10 minuts tard perquè l'escola obre 10 minuts tard? És un problema que els homes majoritàriament no tenen. Encara avui en dia, encara que sembli que estigui parlant de fa 10 anys, les estadístiques acompanyen, això és així, les cures és nom de dona. O què passa si em truquen a mig matí de l'escola i he de, ni que sigui, atendre el telèfon?
3: A més de les discriminacions pel que fa a les retribucions per la feina, la Laura Rodríguez també apunta quins són els problemes derivats que pateixen les dones.
5: El problema són les conseqüències psicosocials, malalties mentals, depressions cròniques, i això comporta desatenció de la resta d'aspectes de la teva vida, no? Doncs ja sigui de les cures o personal, no? I també molt trastorn derivat del treball, que acaba amb un desnonament, amb una ruptura de parella. Vull dir que tot té les conseqüències, no són només econòmiques.
3: Podeu posar-vos en contacte amb les responsables d'aquest projecte a barabaraeducació.org, amb ve alta, i omplir un formulari si volem rebre els serveis d'assessorament laboral, psicoemocional o formar-vos.
2: Ona Dones, el podcast creat en el marc del projecte Ona ODS. Més informació a www.ondaods.org. Finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Govern d'Espanya.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets. Els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats al mateix municipi de Ribera, i de Pallerols al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara i treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa a detectar 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions de prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
3: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, doncs, garantir, doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
2: I 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya han denunciat la

Vertebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 20, el 26 de juliol, amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.